Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Sa frisera d'assistiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana és notar serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Pres estrès, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Festa de Sant Jaume 2026. Des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
2: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
3: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: es meu hàbit, o meu nero.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Perruqueria Belpons, vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons, vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat, bulla, festa i colca pomada, sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada, tenim que celebrar-ho, però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró, gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. Na Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume!

0: Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: El Club de Jubilats d'Es Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume.

Benvingudes i benvinguts un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdios Castell. Un servidor, en Xavi Llopis, t'acompanyarà des d'ara i fins a les dues, aproximadament. I sí, sí, sí, estem ja amb Sant Jaume bullint, i estem també, Donar l'enhorabona a en Castelló Fadassany i en Pedro López Pachón per la seva implicació i s'estima cap a Castell, que li van donar la distinció ahir. I també a l'entitat de Sany, la secció de futbol femení de l'Atlètic de Villacarlos, per els seus valors i la seva trajectòria. I com no, l'enhorabona a en Antoni Sanz, es pregoner d'enguany d'aquí, de la població d'Es Castell.

Diumenge, diumenge d'estiu. Avui una mica així salsonero. Bueno, perquè hi ha un partit de futbol que és una final d'un mundial. Perquè estem en festes del Castell. Hi ha un mejunje aquí avui.

I després avui variarem una mica la distribució del programa, podríem dir, dels diumenges d'estiu. I com que avui entre el partit i Sant Jaume, que està aquí al Caer, doncs pues vinga, tirarem sa casa per sa finestra i mos anim. Vinga, si voleu fer una porra del resultat... Bueno, no fa falta el resultat perquè si no és un xou. Una porra aquí guanya Madrid o... Madrid, què dic? Estàs bé, ja estàs bé. Nosaltres en el forn i demanava un croissant de tun. Sí, que ja han començat fins avui, eh? Ai! Bueno, no, si guanya Argentina, guanya Espanya.

0: diumenge, diumenge d'estiu.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

Avui és diumenge, dia 19 de juliol de 2026. Passen 9 minuts i mig de les 10 del matí. Ens hem dedicat sol, ha sortit a les 6 i 29 minuts d'avui de matí i se posarà a les 9 i 7 minuts d'avui de vespre. La lluna sortirà prestet avui a les 12 i 13 minuts des de matí, o sigui, migdia, i se posarà quan hi faltin 2 minuts per a la mitjanit. En aquests moments, aquí a la població del Castell, tenim 31 graus de temperatura i estem amb un 60% d'humitat. El vent bufa fluixet d'uns 15 km per hora de gregal. I se m'ha oblidat dir que la lluna està en fase creixent. Amb un 25% d'il·luminació en aquests moments.

I anem amb la previsió per el dia d'avui que ens facilita l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, i ens diu que hi haurà predomini de cel poc ennivolat amb intervals de nivolats mitjos i alts. Brumes i possibilitat d'alguns bancs de boira matinals. Segueix el pols en suspensió i les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens. Nit tropical i tòrrida en zones de costa i es vent fluix de llevant o de nord-est, com dèiem, amb brises costeres. S'esperen unes temperatures màximes de 35 graus i unes mínimes de 20.

I aquí també que hi ha un avís, sobretot de la banda costera, per rissagues a la illa de Menorca. I continuem amb aquesta alerta groga per aquesta calorada.

Anem amb el que es fa referència a l'agenda de dia, del dia, l'agenda de Sant Jaume per el dia d'avui. Des de les 8 de matí s'està duent a terme el torneig de tir al plat Sant Jaume 2026, Compaq Sporting, que és a Torre Nova del Rei, organitzen José Cabrera, Andrés Fernández i Ricardo Olivera. També a partir de les 6 des de Cabés, però a processó, des de la parròquia del Roser fins a l'església anglicana per celebrar Santa Margarita, amb el cor del col·legi de Sydney Sussex de Cambridge, Anglaterra, organitza l'església anglicana. I després aquí hi ha una variació del programa de festes degut en aquesta final del Mundial de Futbol. Es té previst a les 10 del vespre l'espectacle del còmic Rubén García a la plaça de l'Esplanada i s'ha adelantat a les 7:30 des de que vespre. Aquest espectacle de Rubén García, aquest còmic es fica amb els mallorquins, avui no sé si se ficarà amb els mallorquins o els castellufes, així que ja heu d'anar ja. per veure com va la cosa. Però bueno, sempre ho fa des de l'humor i la sàtira, que és molt xulo i molt polit. I després, a partir de les 9, ja hi ha a punt el castell, a la plaça de l'Esplanada, ja hi ha a punt la pantalla gegant per poder veure a tothom qui vulgui aquesta final del partit mundial 2026 que disputaran a Espanya i Argentina. Després més tard ja us direm les activitats que hi ha previstes per a la resta de setmana.

I anem ja amb el central del dia d'avui, aquest 19 de juliol. Fan festa avui a Santa Àurea de Còrdoba, Sant Bernoldo d'Utrecht, Sant Epàfras,

també et Santa Rufina, Santa Justa, Sant Arsènia i Santa Macrina. Moltes felicitats a tothom que en el dia d'avui faci festa, faci anys, celebri qualsevol aniversari. Des d'aquí, des de Ròdies Castell, des de diumenge, mos felicitam, i sempre mos agrada, però, amb una cançoneta, que és aquesta de Azúcar Moreno, Solo se vive.

23 minuts passen de les 10 del matí d'aquest 19 de juliol de 2026. Dèiem que estem a les portes de Sant Jaume i el Mercadal pues, ja en tenen una d'oberta i l'altra en pont de les festes de Sant Martí, eh? I ja va haver el primer jaleo i les bueno, primeres pas del protocol de les festes i avui continuen, eh? Esperem que el temps ens acompanyi i que sobretot passi un poc d'oratge perquè de calor em farà ben igual. Avui dia 19 de juliol es celebra el dia d'Iberoamèrica, una data dedicada a commemorar la història i la cultura de tots els països amb arrels hispanes, una oportunitat per treballar amb un futur en comú entre Europa i Llatinoamèrica. D'on ve aquest dia de Llatinoamèrica? El 19 de juliol de l'any 1991, els líders polítics de 22 països iberoamericans es van reunir a la ciutat de Guadalajara, Mèxic, per firmar la primera declaració de caps d'estat que va donar origen a la comunitat iberoamericana de nacions. Aquesta fita històrica va permetre que les afinitats històriques i culturals que uneixen Iberoamèrica es convertessin en un instrument d'unitat i desenvolupament basat en el diàleg, la cooperació i la solidaritat. I a l'any 2020, els ministres de Relacions Exteriors d'aquests 22 països van acordar fixar en el calendari el dia 19 de juliol com el dia d'Iberoamèrica.

des d'aquesta promo dels programes de la ràdio, que en aquest cas són els qui venen després, a partir de les dues. Continuem amb un parell de cosetes més relacionades amb els dies mundials. En aquest cas, avui també és el dia mundial de treure la llengua. O sigui, que si no, pel carrer. O aneu a la platja, o aneu a qualsevol banda i que algú mostreu la llengua, no és que sigui una falta de respecte, avui. Avui és el dia de treure la llengua. Cada 19 de juliol, milers de persones de tot el món treuen la llengua per celebrar aquesta divertida ocasió. Sí, sí, sí, es celebra el Dia Mundial de Treure la Llengua. Ara sí, sí, si ens posem serios, direm que la llengua és un múscul mòbil situat a l'interior de la boca, com tots sabem, exercint les funcions de mastegar, de deglució, el sentit d'esgust i també el llenguatge. Però una altra de les funcions de la llengua és, per exemple, fer riure. Tenir un moment divertit, perquè treure la llengua avui és un símbol d'aprenitzar la vida amb molta positivitat i alegria. És cert que tradicionalment s'ha considerat que treure la llengua és sinònim de mala educació, però aquest dia, com dèiem, és absolutament vàlid i especial. I te direm uns quants datos curiosos, interessants, sobre la llengua. Primer de tot, és considerat el múscul més fort de tot el cos humà. Resulta que té unes empremtes, unes huelles, que contenen informació única de la identitat de les persones. Igual que les empremtes dactilars, pues cada llengua és totalment diferent. La llengua té unes 3.000 papil·les gustatives que ajuden a identificar els 5 tipus de sabors: amarg, salat, agre, dolç i picant. Com dèiem, és un múscul mòbil que té la capacitat de contraure-se, si fa ser petita, expandir-se, aplanar-se i enrotllar-se. Us diuen que durant l'època victoriana a Anglaterra, les dones treien la llengua per oferir els seus serveis. Toma ja. I actualment, la cultura maori s'acostumbra a treure la llengua una dansa que precedeix a una batalla. Pues des d'aquí ens animem a compartir fotos i vídeos traient la llengua amb aquest dia mundial de treure la llengua a les xarxes socials allà on vulguis. I per exemple pots emprar el hashtag, aquesta icona que posi sacar la llengua, per exemple.

Vinga, vinga, avui mos anem a la partida de les 10 i mitja, aquesta mitja horeta aproximadament, a posar el dit en funcionament. I pots marcar els 9-7-36-85-63, encara no, que està pinxat. I també, ja ho saps, a través de WhatsApp a 644-6747-50. Si vols enviar un missatge de veu o un missatge escrit. I a més de, bueno, si vols demanar una cançó, vols saludar, pues a veure, avança porra aquesta de ses partit de futbol que tindrà lloc avui vespre, aquesta finalíssima entre Argentina i Espanya.

0: Home, qui has tingut has dit més ràpid? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, salut.
1: Salut, sobretot, perquè de bon dia. Hi ha per mig Espanya que els agrada assistir avui, mig a quins hi dic jo, que no els agrada.
0: És el que dèiem. Avui potser és un poc millor que 3 o 4 dies antes, però res més.
1: Bueno, ja ho veurem, perquè penso. Diuen, demà serà més dolent, i vegades no està tant, i vegades no diuen...
0: No,
1: igual, i és pitjor.
0: No, bueno, és que avui, és només que això que estan dient, que hi ha un avís per Rissaga, això vol dir que el dia estarà ben acubat. O sigui, que ja el tenim.
1: És la humitat aquesta que t'arribam a tenir aquí.
0: No, això. M'ho té ben rodatjat, la humitat. Com estàs, Lucre?
1: Bueno,
0: a part sí,
1: estic d'allà sense quitar mis cositas, pues estoy beníssim.
0: Que ho veus que bé?
1: No, mira, i que si no me conformo al final, què?
0: No, és que...
1: I que tinc que treure la llengua, dius?
0: Avui és el dia mundial de treure la llengua, o sigui que avui no és falta de respecte. Avui, avui és un dia d'aquell per fer riure la gent traient la llengua. O sigui que si vas pel món i treus la llengua, avui no.
1: Jo quan ric, em sembla que no trec la llengua.
0: Bueno, però és per fer riure un altre, eh? Allò que treus la llengua i t'estires les orelles així o te'l tapes el nas...
1: Jo quan me'n record de quan era més lluneta, diguem, quan treus la llengua me deien, paga la llengua.
0: Clar, però perquè no sabien que hi havia un dia mundial de la llengua i almenys de treure la llengua i així avui la podem posar en escena.
1: Molt bé.
0: I què anava a dir tu, que vas amb Espanya o vas amb Argentina?
1: Tu, què trobes amb qui tinc que anar jo?
0: No ho sé.
1: Jo vaig amb el Barça, però...
0: El Barça?
1: Tenia Messi i al costat aquest que no sé què és d'anar mai, l'estiet aquest.
0: En la min...
1: No ho sé, que li diuen...
0: Jamal.
1: Aquest, no sé si ho aprendré mai, ho diré bé, però bueno.
0: Tu di pues, Lamin i ja està.
1: No, jo dic aquest que se'l dus cap, que no saps que dur, però no dus cap.
0: Bueno, n'hi ha un quants, eh? N'hi ha un quants que no saps que
1: dur. Bueno, bé, però quan és això, i, bé, jo no la veig, no el veig, diguem,
0: ja.
1: Però l'escolt.
0: Sí.
1: Clar, i quan l'escolti sense el nom, ja està acredit, però el que passa que l'altre dia que feien un reportatge i això, veus, hi va sortir i va dir jo, que du, sembla que du uns anys de plàtanos o flors, no, jo no ho veig bé, diguem, un poc.
0: Sí, no,
1: un blanc, un
0: pentinat extravagant.
1: Sí.
0: Sí.
1: Jo me penso que ja li hauria posat una gorra, si s'hagués de ser meua.
0: Això és com el de la llengua, que du el llibre de fer el que vulgui.
1: Ja, li diria, això ho pots dur on vulguis, però sobretot, tantes nòvies que té, imagina't, que avui en dia molts, tot d'un acaben al llit, que li toqui... la carabassa aquella, que no ho sé, jo vaig veure molt raro, no sé, de dalt de cap.
0: Mira que m'hi vaig... Propaganda.
1: Mira que me vaig atracar, perquè era un reportatge, em vaig atracar la tele, i és grossa molt, però...
0: No el vas veure raro de per si.
1: No ho vaig acabar d'afinar, m'entens?
0: Encara n'hi ha un altre qui du com una espècie de... Podríem dir com un... Com te diria jo? Com si fos un ram de flors a sa coronilla. Que...
1: Sí? Ah, darrere?
0: Sí. que tu els cabells en revoltats i com que ens té d'aquests així com a més gruixat, bueno, gruixat, sí. Tipus rasta, pues, ho té allà com a espigat i sembla que té una espigada de... Però bueno, s'ha de ser joventut, ja ho saps.
1: No. Vale, que faci. Sembla que toca juguim com sempre bé. Ui, que tant de gols vam fer ahir.
0: Ahir es veu que vam fer tot el que sobrava.
1: Tot el que ens hi faltava.
0: Es van esbravar bé.
1: Ja me van dir, nada menys, que ha perdut de 4, però és que aquell em va fer 6.
0: Sí, sí.
1: Et sentia de 6 a 4, dic, això són les partits que jo m'agraden.
0: Jo vaig acabar de veure que anaven, me penso que era 4-0, me penso. I després, avui de matí, veig el 4-6 aquest, dic, Déu-n'hi-do. Dic, vam fer feines porters, ahir.
1: Jo vaig anar... amb el meu fill que toca la música,
0: sí.
1: I vaig anar cap a en porter, diguem, una estona, i la veritat, és clar, perquè jo com em vaig al llit, veus, una volta escoltat, justo, que tinc, antes de posar tele, que tinc una tele petita dins l'estudi, pues, antes de posar, pues, escolto la ràdio, me miro la ràdio a veure si hi ha futbol. I si hi ha futbol, escolta, 10 minuts o so de notícies. I com que estem cada dia ratllant del mateix, les gas i me posen el futbol. I com que també prenc una pastilleta per dormir, doncs quan m'agafes vegades no veig el final, però m'és igual, m'entens, eh? Doncs és diferent de veure-ho. O de salir dins, sí que és, perquè jo era molt, bueno, era soci de l'Unió, i vaig ser molt d'anys, i anava, i la veritat que jo, quan hi havia partits d'aquests, que venia qualcun de fora, de Palma, o quan era Unió i Menorca, m'entens?
0: Sí.
1: Era diferent, el veureu, i ens ho coneixies de quasi tots, però des de que vam posar la cotelera aquesta que diu una cadena petita, diu, ara n'hi ha de per tot, menys allà on toques, eh? No en podré cap.
0: Clar.
1: Bueno, cap, quan n'hi ha un parell d'aquests famosos.
0: Sí, clar.
1: Què m'era?
0: Bueno, ja està, ja. Que vols qualque cançó?
1: Jo, sí.
0: Vinga, ja, dispara.
1: Perquè t'entenc que demanar una.
0: Tu demana, apaga-la. Ja. Si la vols demanar per Sant Jaume de festes, de demanes, i el que vulguis, aquí, libre.
1: Jo, tal vegada m'ho explicarà. Qui són aquests que canten?
0: Que canten a què?
1: No va, que no caiga, que no caiga.
0: Que no caiga.
1: Que ja no n'hi ha dues.
0: Jo no en conec a cap.
1: Ah, tampoc. Com va?
0: No, això és... Això és contratado. No en coneixem a cap.
1: Coneixem els que m'anomenen.
0: Això sí.
1: Per les boletes que diuen.
0: Clar, per ser un pot d'ambientillo.
1: Molt bé.
0: Però bueno, quina...
1: Saps què has de fer?
0: Quina...
1: Tens escaleo.
0: Sí.
1: I de pas, el saleo, que no sé si el veuré, els d'ahir ja no el vaig veure, ara, i els del castell no sé si el veuré, el ve cada any.
0: Estàs castell?
1: Ara.
0: Has de fer oposicions.
1: Et de tocar, i això, i va, això. I avui, no, ja fa quants anys, però ahir, s'havia el primer dia, que bevia una pomada, com que eren les festes de Ciutadella, no, era massa prest. I així ja ho tenia per si. Si no en havia amb totes les festes, pues no en bevia, o en bevia més. I dic, no m'atreveix, que vull beure una pomada. Aigua. Oh,
0: sí, perquè el fotut és que només en beguis una.
1: Aquella, bé, però saps què passa? Aquella, bueno, pot ser bones vostès, però després el doble de suar. No.
0: Passa ràpid no. I sues més.
1: Oh, ai. Tot. Bueno, mira.
0: Molt bé.
1: Saludo per tots els que ens escolten i per tots els que celebren. Jo, com qualque dia, jo també ho celebrava. Sant Jaume i bueno, i espera, demà. Avui és un dia de...
0: De nou.
1: Demà deu ser Santa Margarita.
0: Ah, això mateix.
1: Demà Santa Margarita. Dia 22. Dia 21. Sant Daniel. Dia 22. Santa... Madalena.
0: Això mateix, dia 22 Santa Madalena, dia 20 Santa Margarita. Dia 24 m'ha pensat que és Santa Cristina, si no vaig errat, crec.
1: El dia 24 Santa Cristina.
0: Veus?
1: La meva filla. Per Barcelona. Mm. I, bueno, bé.
0: Sí, ara em venen un pas de seguís de Sants
1: no,
0: i Santes.
1: No sé aquests dies si vindran o no vindran, perquè em va ser...
0: Clar.
1: No sé si en Inís ja va dir que no vindria aquesta setmana, no sé. Se vindran a fer, bueno, allò que
0: dijous, passa. Dijous ens sí, trobarem sí, aquí.
1: Dijous,
0: no, divendres dia 24. Jo faig molt malament avui. Dijous, no, divendres dia 24 a partir de les 9.
1: Jo posaré la ràdio per sentir el primer toc.
0: I tal.
1: Allò m'agrada molt sentir-ho.
0: Nosaltres a partir de les 9 farem la prèvia i a les 10 farem el possible per donar el primer toc.
1: I després, si puc, pues telefonaré.
0: Ja, sí. Muy bien.
1: Vale.
0: Que vagi molt bé.
1: Tothom, ja t'ha dit, tothom que ens escolta.
0: Vinga, que vagi molt bé, Lucre.
1: Sí, que teu, vull a tots des de que teu. Va.
0: Gràcies.
1: Vale.
0: Adéu, una abraçada.
1: Adéu. Don't follow your desire, when there's a will, there's a way.
0: Si sona de fons aquesta cançó oficial del Mundial que es diu Dai Dai i que interpreta na Shakira. I ara ha sonat el telèfon. Bon dia. Eco, eco, bon dia i salut. Hola.
2: Bon dia, avui hem estat els campiones, no ho creix jo.
0: Sí, sí, heu tingut el dedo àgil.
2: Avui hem estat els campiones, no ho creix jo.
0: Heu tingut el dedo àgil.
2: Avui, hem passat davant.
0: Hem agafat improvisto avui.
2: La plaça, això, impossible. Però bueno, avui ha passat. Pues mira, jo també vaig quedar un poc sorpresa perquè vaig veure els 3-0 i vaig dir... Ja està clarit, i quan t'ho vaig tornar a posar, ja hi havia dues, no m'ho podia, vull anar aquí igual que tu, no m'ho podia ni creure.
0: Sí, sí, no, es van...
2: No ho trobes?
0: Uns es van espavilar primer i després els altres.
2: Però, bueno, és el que... I, bueno, i això de ser llengua sempre saps coses noves, eh?
0: És que sí?
2: Espera que no... No ho sabia, no sabia el dia de sa llengua i mira, si tenen sa llengua, pues avui no passarà res, eh?
0: No, avui...
2: Avui
0: podem treure-la. Avui, sobretot per fer riure i per passar una bona estona.
2: Hombre, claro.
0: Nosaltres espero que no mos podem veure, però ens podríem fer aquí un campionat.
2: Mira, jo m'he posat davant de mirar i he tret dues d'un parell de maneres sa llengua.
0: Abans
2: quina m'agradava més.
0: quina por si t'agradava més. Que bo, molt bé.
2: Bueno, una que feia un poc, una cosa que s'apunta molt en punta per m'acostar, però bueno, l'he treta.
0: Molt bé.
2: S'han de passar una estona. I en el que imaginet, íntima amiga meva, íntima de ja no n'hi ha més, ella de l'Unió Matar, jo del Menorca Matar, que trobes?
0: Ja se'l passa, no?
2: Jo, quan anava, no imaginet, quan anaven al futbol, però bueno, hi anaven ben igual. I després m'ho donaven sa llengua, quasi, mira tu. Però bueno, mira, molt bé. I ahir jo vaig posar el mòbil un moment, quina casualitat, i el Mercadal, pel mòbil, en directe donaven el primer de futbol. el vaig sentir en directe.
0: Però, bueno, molt bé.
2: No, és que sempre és agradable.
0: La Fabiolera,
2: eh? Sí, sona l'any, m'agrada molt. Vinga, idò, Xavi, per tots els que escolten, Nanini, la Marga del Marte i tots els que escolten, que tinguin un bon diumenge.
0: Bueno, i tu que vas amb Espanya amb Argentina, va, què trobes aquí? Sent realistes.
2: Hombre, no, el falten més que clar.
0: Argentina, idò, no?
2: Hombre, exactament, Argentina, nada menos. Jo amb Espanya a matar, però te diré una cosa, Messi el tap una gran...
0: Però com que deies que en Lucre anava al revés de tu, pues dic que van ser ara anaran...
2: No, em va estar, anem a una.
0: Ah, vale.
2: Hombre,
0: em va estar,
2: anem a una. A Lucre, em va estar, no tenim cap problema. No, i anàvem amb moltes coses a una, moltes.
0: Ah, bueno.
2: Anàvem un 90% més a una, com ja,
0: Ah, bueno, així està passable.
2: Sí, eren coses puntuals.
0: Ben fet.
2: Si m'ho quedaves mateix ja estava fatut, això sí, però bueno.
0: Bueno, si no, havíeu de fer una que triés anar amb els del, amb un del Menorca i l'altre amb els de l'Unió, i així ja no hi havia disputes. Fem
2: conciertes, no? El que fan ara, que ho han fet, el que passa que passa tanta estona que quasi no ens en recordem.
0: Clar.
2: Bueno, mira. Bé, i això, en Messi, la veritat, com a persona, el trap una persona honesta, no el trap presumint, no el trap xulo, saps què vull dir?
0: Sí.
2: I li tens simpatia a ell, personalment a ell li tens simpatia, però evidentment vull que li sortim un bon club avui. Que trobes? Vinga, idò.
0: Quina cançó vols?
2: Que no decaiga i me fas el que vulguis.
0: Vale.
2: Deixarem que facis el que tu vulguis. I per tots els de Ferreries que també tinguin un bon dia. Vale?
0: Muy bien. Moltes gràcies.
2: A tu, per demà t'hi que dones.
0: Vale.
2: Adéu.

0: Aquesta és la cançó que posen els argentins, eh? Els dels argentins. Perdidos de alente, tantos triunfos festeje. Bueno, hi tenim una cridada. Molt bon dia.
1: Sí, bon dia, Xavi.
0: Ep, na Juana, tu que ets et sentides en el Lucre i en el Hertha. Avui han guanyat la partida, na Juana.
1: Jo avui a Espanya. No, saps què passa? Que me comunicava.
0: Cachis.
1: La locutora. I m'han levantat totes dues, eh?
0: Cachis, mira teles elles, eh?
1: Ai. Però és molt fi, també. Ah, ja et costumen, ja. És que tothom... És que surt la locutora, diu, està comunicat, i mentre t'ho van marcar, doncs han marcat elles.
0: Ja, clar, ja. S'han adelantat, avui.
1: Són argentines, que perdran l'Argentina, eh?
0: Sí, sí, trobes que perdrà l'Argentina.
1: Que t'ha agradat el que t'ha enviat?
0: Ah, sí, molt bé. Na Juana m'ha enviat un vídeo curt, que surt un... Bueno, surt, comença en l'escut d'Espanya. Mira, escolta. Suena la guitarra por el mundo entero. Brilla la giralda, están listos los guerreros. Un pase de seda, un gol de bandera. Ole!
1: Està molt bé, eh?
0: Sí.
1: Ja me l'enviat de Feli, ara. I mira l'enviat de Xavi, que li agradarà.
0: Ah, no, està molt bé, eh? A més, s'escut se transforma en un
1: sí,
0: toro.
1: Sí, està amb un toro, està guapo.
0: Està ben ambientat.
1: Un bon matí i ja sap el que t'ha demanat i em surt tothom. I això de ser llengu no ho havia sentit.
0: Ah, que no? Sempre hi ha coses noves.
1: Sempre, és que mai ho saps tot, eh?
0: Mai.
1: Tot. Sempre prens alguna
0: cosa. Clar que sí.
1: Vale, un salut a les guapes que m'han demanat avui i a tota l'audiència.
0: Vinga, de la teva part. Que vagi bé, Juana.
1: Gràcies. Adéu.

0: Però ja que dic que és una cançó bastant rítmica. Hola, hola, aquí ja és l'altra banda de fil telefònic. Bon dia.
1: Hola, Xavi, bon dia des de Palmanyola.
0: Hola, des de Palmanyola, com estàs, Miquel?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, aquí, suant.
1: Preparant les festes.
0: Sí, ja estan encetades les festes i... I ara només queda lo gordo, jaleos i...
1: Mira, el parte meteorològic d'aquí avui és un dia d'aquests cubat, farà una calor que no hi ha qui estigui, però duim així tota una setmana.
0: Sí, té la marinera.
1: No hi ha qui sortint al carrer. Bueno, el tema del futbol, jo voldria que Espanya guanyés de 2-1.
0: Sí, trobes que guanyarà.
1: Espera que guanyi.
0: Espera, es desitjo és.
1: I una cançó, sé que tu vulguis, dedicada a tota la gent del castell que estaran en festa ja.
0: Bé, mira, gent...
1: I una abraçada forta per tu, de part de la tia i jo.
0: Moltes gràcies. Que, bueno, que espero que estigueu bé i que passeu, en que sigui en sa calorada aquesta, uns bons dies. I que són festes de Palmanyola, ja? O és agost?
1: No, és mes d'agost.
0: És el 15 d'agost, sí que és bé.
1: Sí, 15 d'agost.
0: Bueno, encara mos queda un poc per agafar arrencada.
1: Esperem que venguis.
0: No sé si podré, però ses ganes hi són.
1: I ja sabes que és tu casa.
0: Sí, gràcies. Bueno, doncs que això que passeu molt bé. Aquí també està covat, està amb el risc de rissaga, o sigui que la cosa està bastant a la part que Mallorca, veig.
1: Sí, estem a Balears, estem igual.
0: No? Bueno.
1: Pues una forta abraçada, Xavi.
0: Igualment, una salutació a tothom, sí. I a passar bon dia i a escoltar ràdio.
1: Sí, avui ho feim per Garden, perquè n'Alexa mos diu que no.
0: N'Alexa està caparruda avui.
1: Sí. Però bé, ja han descobert Garden i va molt bé.
0: Clar que sí, aquest...
1: no falla.
0: Aquest no falla, és el mateix. Molt bé.
1: Una abraçada forta, Xavi.
0: Igualment, Miquel. Adéu.
1: Adéu.

0: Dimbé, l'Encanya també ha animat a la selecció argentina. Hola, hola, bon dia.
1: Hola, hola.
0: Nani, com Marcadal, estàs? Com estem?
1: Mira, que tot ja m'ha pagat.
0: Bon remil i una.
1: No puc allar quasi perquè van treure 6 queixaus a la vegada. I estic fatal.
0: Que te'n van deixar cap?
1: No.
0: Bon remil.
1: Va, tens la boca ben buida.
0: Sí que es van esmenar, van dir, vinga.
1: Ric, ja no tinc ni cap ganes de riure, però bueno.
0: Mira, si pots treure la llengua, ja és cosa.
1: No vaig treure la llengua, no sigui cosa que ara m'ha fotit la llengua. Què hi quedaries, això?
0: Tens raó.
1: No conservem el que tens.
0: Sí, guarda-la. Tu tens permís per guardar-la a la llengua, que sigui cosa que també te l'enverd.
1: No, mira, gràcies a Déu que hi ets avui.
0: Sí, jo hi som cada setmana.
1: Bueno, bé, però d'una manera que jo no m'agrada.
0: Ai, amigo, jo te tenia però falta bueno, posada aquí.
1: Si és bo per tu, ja està, bueno, aleluia.
0: És per fer un poquet diferent, però com que avui hi ha tot el de futbol i hi ha Sant Jaume a prop, doncs dic, vinga,
1: ja.
0: Farem la versió en directe.
1: Avui és nostre, sí. Molt bé. Fas una cançó,
0: vinga,
1: no sé quina, sé que vulguis.
0: Tu que vas amb Argentina o amb Espanya?
1: Jo, com a natural, amb Espanya.
0: Vale.
1: Ara que estoy muy dolorosa, eh?
0: Estàs però bueno. Ai, ho estàs a mitges, idò.
1: Sí. Bé, saludar a Ana Gertrudis, que ella sempre pensa en jo, i tots els que escolten Ràdio Castell.
0: Muy bien.
1: I poso la cançó que vulguis, perquè no estic d'humor, no.
0: Vinga, ànimo.
1: Però jo bueno.
0: Te'n posaré una d'animadeta menorquina, que te faci passar una bona estona, almenys.
1: Sí, que vulguis, eh?
0: Vinga.
1: Una abraçada i saludar a tothom.
0: Vinga.
1: Va bé.
0: I ànimos, mami.
1: Adéu. Adéu.
0: A recuperar els queixals aquests. Bueno, sí. No és mal de fer que ens recuperem, però almenys sí. La salut.
1: Bueno, prengarem.
0: Esperem que sí, eh? Vinga, idò, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Adéu. Acaben de sonar a les 11 de matí.

de uns minutets més per si vols felicitar les festes, vols dinar amb quin equip ho vas, amb aquesta final, del Mundial. 9-7-3-6-8-5-6-3 i ja ho saps, el WhatsApp 644-6-7-4-7-5-0.

0: Dimarts en Nanini, tots els dimarts de 10 a 12 i mitja. Cartes, a Rincón d'en Somnis, biografies, entrevistes, la música de sempre i d'avui. Dimarts en Nanini.
1: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.
2: A solas con Andrea, el programa de la mañana. Autoayuda, comunicación, miércoles de 9 a 11, no te pierdas. A solas con Andrea.

Però adesso t'ho anche telefonat a Bamba Espanya. Això està ben definit. Jo tinc uns cosins, bueno, un cosí i una cosina que van néixer van néixer a Argentina i posaven, bueno, el meu cosí posava un cartell que posava: jo ja som guanyador, ja he guanyat. Si guanyo un concert ho celebrarà, ja està.

aquestes són les tonades, la música que posa aquest to, aquesta sintonia a les festes.

notícia ha sortit el maniquí i ara arriba en Perito Roca. I aprofitarem aquesta música de fons per exemple, les activitats que hi ha previstes, en aquest cas, per demà dilluns, ja dia 20 de juliol, a partir de les 7 des de que vespre, es durà a terme el triangular de Sant Jaume de futbol femení en el camp de futbol a la zona esportiva Sergi Llull, organitzat pel Club Atlètic Villa Carlos. També a partir de les 7 i mitja fins a la 1, mercat de nit a la zona de vianants de dalt que les fonts. I a les 8 hi ha lliurament de premis en els guanyadors del concurs de cartells, fotografia, enfronts, carrers i mostradors Sant Jaume 2026. Tindrà lloc, com dèiem, a les 8 de demà a la sala de plens de l'Ajuntament.

0: 噔。
1: Dimarts, dia 21 de juliol, a partir de les 7 de capvespre, continua el triangular Sant Jaume de futbol femení en el camp de futbol i organitzat per el Club Atlètic Villacarlos. A les 8, l'Ajuntament conviden els jubilats residents del castell a la tradicional baraneta, actuació i ball, i serà a la plaça del Mercat. I a les 9 i mitja, a Cala Cor, per actuació d'esquadres de ball de sa casa d'Andalusia de Menorca. Passant ja dimecres, dia 22, a les 8 del vespre, swing social participatiu en Talaiòtics Swing Menorca. Serà sa plaça de l'Esplanada. I després, a l'Esplanada mateix, a partir de les 10 del vespre, actuació del grup Fraggles. Passant ja en el dijous, dia 23 de juliol, entre les 5 des de que després les 9, torneig de voleibol mix absolut 4x4, festes de Sant Jaume, tindrà lloc en el poliesportiu municipal del Castell, organitza el club Volei es Castell. I a partir de les 8 i mitja, actuació del grup Arranxo a la plaça de l'Esplanada. I a continuació, cercavila pel poble.

I divendres 24 de juliol a partir de les 9 de matí fins a la 1, programa especial de Ràdio Es Castell amb motiu de les festes de Sant Jaume. Podreu escoltar a través de la sintonia de 103.4 de freqüència modulada i també a la web ajescastell.org.

aquest darrer tema que ha sonat de sa banda de música d'amor, sa cançó de Sabaters. I quan hi passen 19 minuts de les 11 de matí, anem ja amb aquestes primeres cançons que m'us heu demanat. Ja saps que ho pots seguir fent a través del WhatsApp, amb un missatge escrit o de veu, en el 644-6747-50. Anem amb la primera cançó que m'us ha demanat na Juana Pons Mir, na Juana Plaza, que m'us l'ha enviada per el WhatsApp. De bon dematí. I m'us ha demanat Manda Roses a Sandra. I sona així.

Aquesta no correspon a una petició, però sí que correspon a una recomanació que us arriba d'Emergències 1-2 de les Illes Balears amb motiu del partit de futbol. Us diu això de jugar amb tots, viu la final del Mundial de forma segura. Gaudeix del partit en responsabilitat. Mantén lliures les sortides d'emergència allà on vagis a veure el partit. Evita empentes i manteniu-se calma. No perdeu de vista els menors. Evidentment, si condueixes, zero alcohol. I no empris bengales, petards ni cap altre material pirotècnic. I davant qualsevol emergència, telefona a 112. Amunt Espanya, viu la final del Mundial de forma segura.

No, sí, la marca Lombard. Hemos demanado un tema de Roy Orbison. Hem posat aquest Only the Lonely. Ella vol saludar a tothom, a tota la audiència de Ràdio Castell. Only the Lonely. Vini Mercadal, a Gertrude, a Celeste, tothom qui sol participar i també a tothom qui escolta, clar que sí.

Aquest tema, la cançó de la crinera que ens interpreta el grup folclòric Castell de Sant Felip d'aquí del Castell. Va per la Gertrude i per tothom que ens escolta, especialment també cap a Ferreries en el geriàtric.

aquesta va per na Nini Mercadal, que la tenim una mica patxutxita, sense queixals, però esperem que te posis bé molt prest. Marcos i Tolo amb aquest caragolí que se'n revolta i revolta.

Ara mos torna a acompanyar el grup Folclòric Castell Sant Felip amb aquest tema, Sages Castell, de part d'en Miquel Aracil de Palmanyola i també d'en Epili Gomila. Per tota la població del castell, felicitar aquestes festes de Sant Jaume.

0: Quin dos temes de l'any 1997, aquest d'Alejandro Sanz, El corazón partido, i l'anterior de Verb, amb el tema Bitter Sweet Symphony.
1: Muchas gracias.
0: Aquest tema va ser una composició, una recomposició que va fer Elton John amb motiu de sa desaparició, de sa mort, de sa princesa de Gales. Candle in the Wind.

Elton John va interpretar per primera i única vegada amb la nova lletra de Candle in the Wind en el funeral d'una Diana de Gales dia 6 de setembre del 1997. Un tema gravat ràpidament en els estudis de Town House a Londres. És el segon senzill més venut en la història amb més de 33 milions de còpies. Elton John va prometre no tornar a interpretar aquest tema en públic, a no ser que li demanessin els fills de Diana.

Ells són Radiohead amb aquesta Paranoid Android. El nom del tema prové d'un robot depressiu Marvin de la guia de l'autopista galàctica de Douglas Adams i York. L'àlbum titulat OK Computer va ser gravat a una mansió de l'any del segle XV anomenada St. Catherine's Court, propietat de l'actriu Jane Seymour. Una de les anècdotes és que abans de gravar la cançó, la banda va improvisar bevent vodka en suc de taronja.

Sí, sí, el 97 sonaven els Backstreet Boys amb aquest Everybody. I resulta que aquest títol era una broma interna. El grup havia triomfat a Europa mentre perteneixia, pues, mentre estava pràcticament, podrien dir, desconegut en el seu propi país, als Estats Units. Oh my God, we're back again. El vídeo d'aquest tema, Everybody, és un vídeo de terror rodat amb estètica de monstres de Halloween, pues es va convertir en un dels més icònics dels anys 90 i es va catapultar a l'èxit global. El seu àlbum Backstreet Black va liderar les llistes de ventes a Espanya durant l'estiu de l'any 1997. Acaben de sonar les 12 del migdia. Backstreet Boys, Everybody.

aquest tema Angels, també del 1997, una versió demo d'aquesta cançó, va ser gravada durant una nit a Dublín el 1996 junt amb el músic irlandès Ray Heffernan. En Ruby va comprar els drets per 7.500 lliures i la va reescriure amb el seu col·laborador habitual Guy Chambers. Resulta que va ser la cançó que va salvar la seva carrera. Els seus tres darrers singles anteriors del mateix àlbum havien estat un fracàs. Robbie Williams ha afirmat que la va escriure pensant en els seus concos i en el més enllà, i no amb una història d'amor convencional com es podria pensar. Robbie Williams.

Esto fa pensar que la situació comença a millorar i que les temperatures pues, aniran a la baixa. Esperem que aquesta tendència es confirmi i puguem tornar a gaudir d'un estiu més suportable. Això és una informació que ens arriba gràcies a Meteo de les Illes. I aquesta cançó no va en conya, simplement és perquè tocava avui del 97. Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.

aquest tema de Madonna és una versió de musical Evita, que és del 1978, i que Madonna va interpretar la pel·lícula biogràfica del mateix any, dirigida per Alan Parker. Per aconseguir el paper, Madonna li va enviar al director una carta manuscrita de diverses pàgines argumentant per què tenia que ser ella la que ho protagonitzés. Va ser el primer número 1 de l'any de la llista de singles a Espanya el 4 de gener del 1997.

I acabarem aquest repassó de l'any 1997 amb dues, podríem dir, entre cometes, bèsties de la música espanyola. Ella en aquest moment és Nana Torroja, que ens canta A Contratiempo, primer gran single en solitari des que va ser la veu indiscutible del grup Mecano, que es va dissoldre el 1992. La cançó aquesta, Contratiempo, va arribar al número 1 d'Espanya dia 5 de juliol del 1997, i el seu àlbum Puntos Cardinales també va ser líder de ventes. Va ser la seva consagració com a artista independent, demostrant que tenia identitat pròpia més enllà del grup que l'havia fet famosa.

és la Mònica Naranjo i aquesta versió és posterior a la de 1997, o sigui que va sonar bastant el 1997, que era aquesta.

videoclip d'aquest tema de Satané, d'una estètica molt teatral i sensual, va ser considerat massa atrevit per alguns espais televisius espanyols de l'època. Amb aquest single i l'àlbum, Mònica Naranjo va construir una imatge de diva del pop, d'influència operística, que la diferenciava radicalment de la resta d'artistes espanyoles del moment, consolidant així una carrera que la va dur a convertir-se en una de les veus més reconegudes en espanyol. El que dèiem, una bèstia. Mònica Naranjo de Satané.

0: diumenge, diumenge d'estiu!
1: I 5 minuts passant de les 12 del migdia. Continues aquí a Ràdio Municipal Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. I també ens pots escoltar, com ja saps, a través d'en Alexa, quan vol, quan te'n vol portar. També si poses sa aplicació Radio Garden, molt cert que s'allà sa bolla aquella del món, plena de puntes verds. També a sa pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, 3wb.aj-escastell.org. I pues, que en aquests moments aquí a sa població d'Es Castell tenim una temperatura de 31 graus, tot i que sa sensació és de 33, 2 graus més. La humitat relativa del 55% i es vent ha girat una miqueta. Si era de gregal, dels nord-est, ara ens diuen que bufa de l'est, de llevant, just un poquet de borinada, amb uns 15 km per hora aproximadament, i qualque ratxa de 30 km per hora. Qualque d'aquestes també va bé. Fresqueta, però,

Anem amb els actes forts per aquesta setmana que començarem demà. Hem fet el repassó fins el dijous, dia 23 de juliol. I ara anem cap al divendres, ja dia 24 de juliol, aquest dissabte de Sant Jaume. A les 8 del matí, l'Ajuntament del Castell convida per anar els caixers i cavallers, i molt especialment els cavallers del Castell d'anys anteriors, a la plaça del Mercat. Serà a partir de les 8 del matí. A les 9 comença la programació especial de Ràdio Castell, aquí a través del 103.4 de freqüència modulada i també des de la web aj-castell.org. Pues, passaran diferents convidats i convidades i també volem que, sí, que passeu per allà, passeu per l'escenari de la plaça de l'Esplanada per saludar a tot el poble, saludar les festes i felicitar. A partir de les 10, primer toc de Fabiol a la porta de l'Ajuntament. El pregoner municipal anunciarà pels carrers del poble l'inici de les festes. La Junta de Caixers recorrerà també al poble per convidar les associacions i entitats locals. Dues hores després, a partir de les 12, sortida del grup Bombay tenim des de la plaça de l'Esplanada. I a continuació farà una cercavila per al poble. Quan faltin 15 minuts per les 4 des de que vespre, inici de repleta la colcada. I a les 5, repicada de campanes i dispar de morterets, cercavila de gegants i capgrossos acompanyats de la colla de geganters i grallers del Castell, la banda de música del Mitjor Gran, les colles convidades i la xaranga de músics de Menorca. Ja a les 7 de capvespre, solemnes completes amb honor de l'apòstol Sant Jaume a l'església del Roser. I a les 8, jaleo, davant l'Ajuntament, en la banda de música del Mitjor Gran. Ja després de jaleo, a les 12 i mitja, rebel·la a càrrec del grup Guate, que meravelles. I a continuació, Horror Sevens, Preto i Ricky DJs, a la plaça de l'Esplanada. I ja dissabte, dia 25 de juliol, és dia gran, dia de Sant Jaume, a les 8 menys quartes de matí, a les 7:45, inici del replec de Sucolcada. Res, un quart d'hora més tard, a les 8, Diana Forejada, Man José i sus muchachos. A les 8 i mitja, sortida d'en Jaume i na Roser en sa colla de geganters i grallers des Castell. A les 10:45, des de l'Ajuntament, a pujada cap a l'església on es celebrarà la missa de caixers. La missa solemne de caixers està prevista a les 11 del matí.

a les 12, potent traca que donarà inici a sa davallada amb el so de ses frases menorquines. En arribar sa comitiva de l'Ajuntament, millor dit, en arribar sa comitiva de l'Ajuntament, ja ho sabeu que sa davallada tant pot durar 10 minuts com 45 o una hora. Quan arribi sa comitiva a l'Ajuntament, s'iniciarà Jaleo en sa agrupació de músics de Menorca, que mos sonaran aquesta música tan tradicional. A continuació, lliuraran ses canyes verdes i ses cuaretes en els participants de sa colcada. En acabar, sa tradicional beguda de caixers a sa sala de plens de l'Ajuntament i el repartiment de sa aigua arròs. Després ja, a les 8 del vespre, i tindran lloc ses corregudes en el carrer d'esport. I quan toquin les 9 del vespre aproximadament, tindrà lloc el darrer toc de Fabiol davant l'Ajuntament. Una vegada acabat el darrer toc de Fabiol, Rebel·la amb el grup Jukebox Band, DJ Ivan Bellier i, seguidament, Fandango All Stars a la plaça de l'Esplanada.

I ja arribam en el diumenge 26 de juliol, el dia de Santa Anna, a les 5 des de capvespre, jornada d'activitats nàutiques i piragüisme per a fiets i fietes, capellet, regata de piragüisme, regata de vela i la tradicional travessa d'esport nedant. Organitza el Club Nàutic Villa Carles. A les 9 i mitja, actuació d'en Joana Pons en ses guitarres. I ja a les 11 del vespre del diumenge 26 de juliol, castell de focs artificials des de Silla Plana. L'Ajuntament mos avisa i mos diu que segons la situació climàtica, si les condicions meteorològiques no permeten fer-los en seguretat en els focs artificials, pues, bueno, per exemple, per elevades temperatures o per vent, els focs es suspendran. Bueno, esperem que les temperatures baixin, que s'acumuli, o sigui, que se col·loqui tot i que el diumenge 26 de juliol, dia de Santa Anna, que les fonts des de Silla Plana pues, se puguin disfrutar d'aquest final de festes amb el castell de focs artificials.

ara tocava pausa d'hidratació. Però saps que té aquesta pausa d'hidratació? Aquesta pausa d'hidratació que has d'anar a buidar. No hi ha més remei. Nosaltres ara li posarem marxilla amb ella.

Sí. La Celia Cruz nos acompanyava amb aquest La vida és un carnaval. I ara ens arriba una de les novetats i una de les candidates a cançó d'assistiu 2026. En Quevedo. Aquest tema titulat La Graciosa.

passant d'una de les més recents, com dèiem, de la graciosa d'en Quevedo i Elvis Crespo, amb aquesta ja que no mola llevanda damunt i cap ganes que tenim, eh? La Bilirrubina, Juan Luis Guerra.

Jo havia xuruat un moment es... No, mira, escolta. A Jaleo en directe, gràcies a Fiestas Menorca. I justament quan havia pinxat per fer una xafardejada, resulta que havien... Ai, que baixi el micro. Resulta que havien... havia caigut qualcú o havia hagut algú que havia fet mal i havien aturat la música. Però ara ha tornat a partir, el que no ha estat massa cosa. Doncs ja fa... Bueno, deu fer ja prop de 2 hores que va a Jaleo. 2 horetes, ja sí.

ha passat per aquí en Juan Magán amb un tema de Fa la Tira, però que enguany ha tornat a sonar aquest Ayer la Vi en Omar Montes. I ara ells han estat a Gypsy Kings amb aquest Bamboleo.

de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.

0: Desde el restaurante La Caprichosa, os deseamos unas felices fiestas de San Jaume 2026. Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume. Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistes en serigrafia, DTF, bordados, sublimació, regalos d'empresa i personalització de ropa laboral i deportiva. Estamos en el polígono del castell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafia, tu imagen, nuestra pasión. Bones festes i gloriós Sant Jaume.
1: Tots els col·laboradors
2: i col·laboradores
3: de Ràdio Castell
4: us desitgem
5: un gloriós Sant Jaume.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem comunitat.

Aquest tema que acabem d'escoltar l'han creat fa, bueno, ja ho sabeu, si van jugar l'altre dia, pues, fa molt pocs dies que han adaptat aquest tema d'Oliver i Benji per partit de sa final, eh? Ells són Cerrado por Vacaciones, es diuen, i el tema Los Chavales con la Selección. I ara ja és una melodia amb aquest I la iré, aquesta adaptació també d'aquesta cançó de la Xuxa que mos cantava fa uns quants anys.

0: Aquest tema una mica més suau, més tranquil·let, de Romeo Santos, titulat Dardos.
1: Para ser más sincero y certero, mi signo de cáncer.
0: Com us canta, acompanyat també de Prince Royce.

I ara quan hi falten ja 5 minutets per arribar a la 1:30, dius que es Mercadal, el Jaleo està ja a punt de caramel, a punt d'acabar, està ja en un moment de s'entrega de ses canyes. I ja sabeu que després van a sa missa, eh? Van al revés que altres pobles.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor del nostre mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
0: Bar Tony, Carrer Gran 37, un local acogedor donde acudir a tomar unas tapas, unas bebidas y un buen café. Los fines de semana, las deliciosas sardinas a la plancha. Bar Tony les desea bones festes de Sant Jaume. Gloriós Sant Jaume.

Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca, el castell, us desitgem un gloriós Sant Jaume.

34 minuts i mig passen de la una del migdia. Continues aquí a la sintonia de Ràdios Castell. Ja sabeu que no ho feim per alarmar, però sí que per tenir que tingueu en compte i no se us oblidi que els temps i les temperatures que ens estan fent en aquests dies són bastant, bastant perilloses. La sensació tèrmica, ens diuen des de Meteo Menorca, ja es deixa notar a la nostra illa. Us diuen que si els models es mantenen a partir del final de setmana, quan ja podrien començar a veure una normalització de les temperatures amb valors més propers en els habituals per aquesta època de l'any. Els qui sou a Mercadal, us diu, especialment durant les festes, cercau sempre que pugueu zones d'ombra. Beveu aigua bastant sovint i evitar una exposició prolongada en el sol durant les hores centrals del dia. Molta prudència amb aquesta calor. Només un exemple, marcaven aquesta informació, la posaven a les 12:30, o la informació que tenien era a partir de les 12:30, tot i que ho han enviat a menys quart. La sensació tèrmica a Mercadal era de 33,7 graus a les 12:30. Ara mateix, una hora més tard aproximadament, aquesta sensació tèrmica és un grau més amunt, 34,7. Però, per exemple, a la part de Llevant, per la zona de Sant Lluís, està amb una sensació tèrmica de 42,2 graus. I a la punta de la Mola, per dir-ho, per la proximitat, està a 49 graus. No sé que s'hagi espanyat la màquina. Aquesta sensació que quan surts al carrer, que siguin les 10 del vespre com ahir, que sembla que estàs dins una olla bullint, pues és el que ens està passant aquests dies, eh? O sigui que, Juana, no me surtis a les 4 des de que vespre. Ni Juana ni ningú. Ha de ser que sigui una urgència, però urgentíssima. A sortir a partir de les 7:30, que hi haurà l'actuació a la plaça de l'Esplanada. Hi haurà en Rubén García, aquest còmic i monologuista, a partir de les 7:30, perdó, i després a partir de les 9, ara sí, a la pantalla gegant que hi ha posada a l'escenari, aquest partit de futbol Espanya-Argentina, aquesta final del Mundial, i que aquest tema de Aitana, aquesta superestrella, pues serveix per celebrar les victòries de l'equip espanyol.

Bueno, arriba, és moment de plegar veles, de recollir les coses i començar a partir, que els bus no esperen. I ha que travessar un tros d'esquerra i Victòria, per sombra. Ai. Bueno, mos trobam, si Déu vol, divendres a partir de les 9 de matí, amb Antoni Pons, en Santi Seguí, en Nini Torres, en Andrea i un servidor, i tothom que s'apunti, evidentment, per disfrutar d'aquest programa especial de les festes de Sant Jaume 2026. I aquí, el diumenge d'estiu, posa punt final per aquest diumenge d'avui. Ens tornarem a trobar ja el dia de Sant Anna, diumenge dia 26. Moltes, però que moltes gràcies. Que passeu una molt bona setmana i, l'ho dit, a Redossa, a Ombra i molta d'aigua.

C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimada audiència d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada, emissora municipal, Ràdios Castell. Continuen ses emissions locals d'aquest diumenge. Estem ja en aquest tercer diumenge del mes de juliol d'aquest 2026, avui dia de nou. Una programació que ha arrencat de bon dematí amb el nostre company en Xavi Llopis Gomila i el seu programa de diumenge a diumenge amb aquest programa de sistiu. I seguidament, després d'aquest programa tan dinàmic, doncs hem sentit en Cristóbal Obregón, que també fa uns dies que va tornar a sa parrilla setmanal després de tenir-lo ausente per problemes tècnics. Però ajenos a sa ràdio. Bueno, i ara quan són les 4:10, seguim en sa programació i arranca el programa Famosos en la emissora Extra Verano 2026. Programa que presenta el servidor de vostès, Santi Seguí Torres. Programa d'entreteniment, programa cultural, programa informatiu. Un diumenge més. Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara. I els hi recordem que ens poden sintonitzar còmodament des de 63.4 de sa FM, freqüència modulada, però també per internet, ja ho saben, entrant a sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o l'aplicació que se poden davallar per internet, Radio Garden. I anem a començar.

activitats de la ciutat de Mou. Programació del Teatre Principal de Mou i de Menorca per aquest mes de juliol del 2026. Dijous, dia 30 de juliol, a les 8:30, música, Anna Maria del Mar Bonet. L'aigua no cansa, 60 anys de cançons.

Cantants de cançons. Organitza Fundació Teatro Principal de Mo i de Menorca. Ballades a sa plaça amb el grup folclòric Arrebòs de Mo, es dijous, a partir de les 8:30, en el pati del claustre del Carme de Mo. Una bona manera d'aprendre els nostres balls menorquins. Tots els dijous, fins a finals d'agost, a partir de les 8:30, en el pati del claustre del Carme de Mo. Ballades a sa plaça amb el Arrebòs, grup folclòric de Mo. Nits de música a carrer, dimarts de 8:30 a 11:30, fins dia 25 d'agost. I nits de música es divendres a la plaça Constitució, a partir de les 9 fins les 10:30, fins al 28 d'agost.

Activitats del poble del Castell. Avui diumenge, dia de 9 de juliol del 2026. Canvi dins la programació de les festes de Sant Jaume. Avui a les 7:30, monòlogo d'en Rubén García. I a partir de les 9 del vespre estarà en funcionament la pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial que avui jugarà Argentina-Espanya. Esteu tots convidats per passar aquest vespre en tota l'emoció del futbol i disfrutant d'una pantalla gegant i servei de bar. Seguim amb la programació festiva del programa de festes, de les festes de Sant Jaume 2026, del Castell, activitats per aquesta pròxima setmana, que ja entrem de ple dins la setmana gran de les festes, i m'ho anem a comentar pues, els actes que tindran joc demà dilluns, dia 20 de juliol. A partir de les 7 d'escavespa, triangular, Sant Jaume, de futbol femení, en el camp de futbol de la Sassona, Sergi Llull, organitza Club Atlético Villacarlos. De 7:30 a 1 del vespre, mercat de nit a Sassona de dalt, Cales Fonts. A les 8, entrega dels prèmits guanyadors del concurs de cartells, fotografia, façanes, carrers i mostradors Sant Jaume 2026 a la sala de plens de l'Ajuntament. Dimarts 21 de juliol a les 7 d'escavespre, la segona jornada triangular de Sant Jaume de futbol femení, i a les 8 l'Ajuntament convidarà en els jubilats residents del Castell a la tradicional bananeta, actuació i ball a la plaça del Mercat. A les 9:30, actuació dels quadros de ball de la Casa d'Andalusia de Menorca, Cala Corp. Dimecres 22 de juliol, a les 8, swing social participatiu en Teleiòtic Swing Menorca, la plaça Esplanada. I a les 10, actuació del grup Fraguels, la plaça Esplanada. Dijous 23 de juliol, de les 5 a les 9, torneig voleibol mixto absolut 4x4, festes de Sant Jaume en el Polideportiu Municipal del Castell. Inscripcions gratuïtes, oberta a tothom, places limitades. Contactar amb el telèfon següent, 676-937-7690, Club de Voleibol del Castell. Oh. I a les 8 del vespre de dijous 23, a les 8:30, actuació del grup Arranxo a la plaça Esplanada i a continuació passa carrers per el poble.

i Monanaman és divendres 24, que a les 9 des de matí començarà la programació festiva des de Ràdio Es Castell amb el programa especial Gorió de Sant Jaume 2026. Serà a partir de les 9 des de matí. Poden sintonitzar el programa especial des de la 103.4 de la FM o per Radio Garden o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Es Castell. Bueno, i ho deixem aquí, la programació. Ja més endavant, dins el programa d'avui, seguirem comentant els actes principals de les festes. Com tothom sap, els dies principals són els 24, els 25 i els 26 de juliol del 2026. I aquesta setmana són les festes d'Es Castell, festes de Sant Jaume, Gloriós de Sant Jaume. El pròxim divendres 24, dissabte 25, dia de Sant Jaume, i diumenge 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim, festa a Cales Fonts. I també són les festes, aquest pròxim cap de setmana, les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, antic poble de pescadors, dissabte 25, diumenge 26 i dilluns 27 de juliol del 2026, les festes de Fornells. Felicitant, pues, a tot el poble d'Es Castell i en el poble de Fornells. Molt bones festes, Es Castell, molt bones festes, Fornells. Posant punt i final en aquesta primera secció de Vic a Vespre, a Rincó de la Cultura, l'agenda cultural. Gràcies per l'atenció.

I després d'aquesta primera secció, que ha estat l'apartat d'agenda, m'anam en l'apartat del calendari. Anem a felicitar en l'apartat de la Santa Oral a totes les persones que faran festa aquesta pròxima setmana, la setmana que comença demà, una nova setmana.

0: però primer té preferència una cridada. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi.
0: Bon que vespre, nanis, com va?
1: Va bé, va bé. Perdonau, perquè vos he d'interrompre amb un horari que no és prou d'horari telefònic. No ho sé, no en tenc ni idea.
0: Bueno, acabat de començar, eh? A les 4 no passa res.
1: Bueno, perdonau, demà moltes disculpes si no ho he fet bé. Jo és que m'agrada de cada vegada que més possible saludar de vos, i avui més que mai. Bueno, avui més que mai no, eh? Cada dia és important, cada festa de poble és important, cada vegada que hi ha en Santi Seguí és satisfactori, cada vegada que puc sentir els companys i companyes de Ràdio Castell també és satisfactori. Però tinc que avui de vespre, entre hort i nades i vingudes, tal vegada no podré saludar amb vos radiofònicament o telefònicament, cosa que m'agrada, eh? No és ni és per sortejos ni per res. Quan n'hi ha, hi participo, i quan no n'hi ha, pues, si puc cridar, som l'home més feliç del món. Més feliç del món de poder sintonitzar Ràdios Castell, de poder sintonitzar en aquest moment Santi Seguí Torres, que diu Sant Jaume, Sant Jaume, Sant Jaume, però jo vull fer una puntualització, si m'ho deixa Santi, ja me despedeix. Que Sant Jaume també és Santiago, eh?
0: I tant. En el calendari posa Santiago el Mayor.
1: També és Santiago, o sigui que també és Sant Santi, eh? Sant Santi.
0: Ah, això mateix.
1: Bueno, t'ho dic humorísticament i realment, perquè Santiago i Sant Jaime m'apens que tot el mateix m'apens, això sí, no hi entenc com a tantoral,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo ho vaig demanar a un amic que és investigador, perquè una cosa que m'allamava l'atenció de les festes, sí, del castell, és que sempre en els programes de festes, des que se van començar a celebrar les festes del castell, a tots els programes sortia Sant Jaime, Sant Jaume, Sant Jaume, sí. No Santiago, Sant Jaume.
1: Però, sin embargo, jo hi ha una cosa que no m'ha despista, perquè no, repetesc, no hi entenc amb el santoral, no hi entenc, repetesc. Però, bueno, jo m'imagino que dona aquella coincidència, es ve, com, per exemple, i tu me corregiràs, perquè tu en saps molt més que jo, amb això, Santi, me corregiràs, de que Sant Gabriel i Sant Rafael troc que cauen en el mateix dia, també, es ve?
0: El 29, trop, eh? 29 de setembre, Sant Miquel de Sant Rafael i Sant Gabriel.
1: Ah, que sí? Ah, que sí? M'ha pensat que havien fet una variant, no hi entenc, no hi entenc.
0: Sí, però... me sembla que ho van comentar una vegada amb un company, que resulta que Sant Rafael, Sant Gabriel...
1: Val.
0: Es feia un altre dia de l'any, me sembla que era el 25 de març, era Sant Gabriel, trop. El mes d'octubre toca Sant Rafael, no sé quin dia de l'octubre. Bueno, i després Santi. Sant Miquel sempre ha estat el 29 de setembre. Hi va haver un canvi, me sembla que...
1: Tenia entès així.
0: Jo ho van juntar tots tres arcàngels.
1: No té cap importància. Jo recordo quan era fiat, i quan era jovenet, i quan era adolescent, i quan ja vaig ser... més gran,
0: sí,
1: que Asta i Toc, que després ho van llevar,
0: sí,
1: que dia 25 de juliol era festa nacional. Dia 25 de juliol era festa nacional.
0: I és festa a la part de Galícia.
1: No. Mira, sí, jo un any per Sant Jaume, un any, record? Sí. Un any. El dia de Sant Jaume jo era del camí de Santiago.
0: Jo?
1: El mateix dia, i allò era però explosiu, eh? Bueno, explosiu de peregrinació, com sempre, eh?
0: Com sempre.
1: Però, bueno, va donar la coincidència de que va ser un any d'aquests que li diuen un any Jacobeo, és a dir, que els dies de Sant Jaume acaben diumenge.
0: Acaben diumenge, eh? Efectivament.
1: Jacobeo. Però, bueno, bé, jo no és això que vull fer referència, sinó és que demano disculpes si he cridat a una hora incorrecta.
0: No, ja he començat el programa, em faltaria més.
1: Bueno, es demanar disculpes també és de sàvios, diuen, eh? I jo no ho sóc un sàvio, eh? Jo sóc més asa que la punyata.
0: Bueno.
1: Jo sóc més asa que la punyata. El que passa és que som un asa tan vell que per Sant Jaume ja no puc ni dur el violer. És una broma que faig.
0: I tant.
1: És una broma que faig. Ahir vaig ser present en el pregó, quin pregó més emblemàtic i més significatiu, també com tots els que es fan, com tots els que es faran i com tots els que s'han fet. Però, bueno, també me vaig sentir molt identificat amb el sentimentalisme d'Antoni Sanz, Fabioler, ja jubilat en la seva aportació del Fabioler, però quin pregó d'humanitat i de senzillesa. Enhorabona a en Antoni, enhorabona a tots els que hi van ser presents, enhorabona a tots aquells que per un motiu o per l'altre no hi van poder ser, i sobretot, ja per despedir-me, no crit per el sorteig, vagi per endavant, crit per saludar en Santiago a seguir i per donar-li una abraçada molt grossa amb el seu esforç quotidià i setmanal cada vegada que pot amb aquest informe de la cultura, amb aquesta tradició i amb aquest transmetre de la manera tan senzilla com ho fa. Igualment que resta de companys i companyes de Ràdio Castell, que cada un a la seva manera també fan que el poble tingui una sintonia, tingui una comunicació o tingui un entreteniment. Jo sempre quan estava davant dels micros me despedia de joients amb unes paraules que sempre m'agradava dir-les. Ràdio Castell, un únic objectiu, divertir, entretenir, informar a tot aquell que mos escolta. I això ho aconseguiu, i això ho feis. Tant si jo hi som com si no hi som, ho feis. Els diumenges ho fan Santi, els dissabtes ho fan Andy, els dimecres ho fa una altra persona, els dimarts ho fan el Litxo, els qui sigui, és igual, però feis feliços a més a més, i això és important. No perquè sigui Sant Jaume, no perquè sigui Nadal, no perquè sigui Setmana Santa o no perquè siguin dates senyalades, sinó que sempre esteix al pie del canyon amb els horaris que, laborals que vos permet, i això és digne d'alabar. Jo me sent identificat sempre en Ràdio Castell. Si va sentir mo mare, si va sentir la meva família, m'hi vaig sentir jo en cuerpo i alma. Però alaf aquesta emissora. En aquest moment, una alabança en el Santi Seguí Torres. Que sigui per molt d'anys. Gloriós Sant Jaume.
0: En vida teva, nanis, i si m'ho permeteixes, aquest programa d'avui va per tu.
1: Bueno, va per tot un poble, i va per tot una Menorca, i va per tot aquell que escolta, perquè gràcies a les noves tecnologies mos escolten de volta en fora. Eh?
0: Bueno, doncs pues avui el protagonista serà Sant Jaume i el poble del Castell.
1: Ahí està, bueno, i així voltem l'illa, una illa de 45 quilòmetres, de punta a punta, però una illa plena de cultura, de sabidoria, d'història, d'herències, de costums, de tradicions. Hi ha que veure que una illa com Menorca, jo no ho dic perquè sigui menorquí, no, però a vegades ratllant en gent que en sap molt més que jo, historiadors, coneixedors, gent antiga, gent moderna, diuen, hi ha que veure que Menorca en 45 quilòmetres sigui un pou de tantes vivències, vull dir, durant molt de segles, eh? Vull dir, no sé si m'explic, no m'ho vull allargar.
0: Molt
1: però,
0: bé.
1: Dominació àrab, dominació cartaginesa, dominació romana, llipim, inglesa, francesa, ja, no sé, és més recent, però vull dir que per lo petita que és, diuen, Menorca és una illa autòctona. No ho sé, Santi, autòctona vol dir únic d'aquell puesto, no ho sé, eh? Menorca té molt de coneixement de molt de puestos del món, eh?
0: I tant, vull dir, nos van quedar en totes les cultures.
1: Sí.
0: I després també una cosa important
1: hi ha gent,
0: que hi ha...
1: Jo conec família, Santi, és curiós, però bueno, no, ara no és per entrar en polèmiques, eh? No, ni molt menys, però conec un parell de famílies, que no són de Castell, però que, bueno, saben cuinar molt bé, són uns grans coneixedors del món de la cultura, culinària, vull dir, eh? I, sin embargo, diu, jo per si saps on vaig, per si saps on en seu. I jo, en broma, els dic, bueno, i això qui t'ho van ensenyar? Qui t'ho va ensenyar, que no és de menjar seu? I diu, bueno, jo encara som un poc moro, encara, moro no, o els musulmans no mengen, seu, eh? Vull dir, ho dic de broma i ho dic en sèrio, perquè encara tenim herències de moltes cultures.
0: I tant,
1: Vull dir, si no menja, mira, aquesta família, si no menja per si saps, perquè d'oceu, jo saps què els dic? Jo, en broma, molt en broma, els dic, idò, tu t'ho perds, perquè són boníssims.
0: I tant. I tant,
1: vale?
0: I tant, dir, manis.
1: Però, bueno, el que vull dir és això, no? I no sé per què m'estic allargant tant, perquè...
0: Bueno, perquè hi ha molt de temes per tocar, començant amb un i acabar amb un altre, és normal, s'ampli.
1: Rellar amb en Santi Seguí, que aficionadament és un apassionat de la cultura, és un encant.
0: I jo pas molt bé tu també, nanis.
1: És un encant. En la seva senzillesa, que quan diu una cosa, la diu bastant segur del que diu, perquè si no ho sap, és capaç de revolucionar cel i terra per cercar informació a gent que en sàpiga més que ell i dona unes informacions tan senzilles però tan polides a nivell de ràdio municipal que són dignes del davant. Gràcies, Santi.
0: Moltes gràcies, Nanis.
1: A tots els teus col·laboradors, a tots els teus companys i companyes, membres de Ràdio Castell, un record a tots els pobles, si hi ha qualcú que mos escolti, que tothom s'ho passi molt bé, que tothom ho faci d'una manera familiar, mantinguent un costum. L'altre dia remarcaves una cosa que m'ha agradat moltíssim i ara ja sé que me'n desfadés, sobretot fer festa en respecte. Jo a vegades l'he perdut en respecte i me n'arrepentesc. Però voldria que tothom fes festa en respecte. Fer festa no vol dir anar amb el cap baix i no. Fer festa vol dir respectant els altres, respectant els vecins, respectant la gent gran, respectant els infants, respectant els cavalls, respectant els caixers, respectant els capgrossos, respectar... I això és festa. Jo a vegades he perdut els papers, eh? Ho reconec, però no m'agafeu per referent. Feis festa, xalau i feis bulla, alegria, un record en aquells que ja no hi són. Jo tenc a vegades moments emotius, com moltes persones, com quasi tothom, però... Visca Sant Jaume, visca en Santi Seguí, visca Ràdio Castell i visca tot. Endavant, bona festa.
0: Igualment, moltes gràcies, nanis. Que vagi bé i tens el nombre 1 per sorteig, vale? Una abraçada.
1: Bueno, mira, si toca i mira, Santi, si toca i quan dones un pito és una pilota.
0: Bueno, però la setmana passada te va tocar, pillo.
1: I mira que jo el bingo. Sos com el club de jubilats, bingo, jo bingo.
0: Jo bingo, te va tocar un regalo que va venir de Mercadal i Fornells, te vas endur.
1: Escolta, i si no toca? I si no toca, és que ben igual seré feliç escoltant Ràdio Castell. Bé, catxin d'ena.
0: I tant, Santi. I tant.
1: Bé, catxin d'ena. No, això no m'aval. Això no m'aval aquella dita que diu tu sempre estàs per lo que cau.
0: No.
1: Si cau, t'alces i tornes per ti. A la vella.
0: Vinga, una abraçada. Gràcies.
1: De cap a vosaltres.
0: Adéu, gràcies per detar i de cridar sempre. Una abraçada.
1: Perdoneu per interrompir el horari.
0: No passis pena.
1: Avui, Santi, no és per l'assumpte del futbol. No, jo el futbol, bueno, el veuré o no el veuré. No ho sé, no en tinc ni idea.
0: No passis pena.
1: Vull dir, és d'aquestes coses que sí, m'agrada veure un partit de futbol, però tampoc no m'ha motivat tant per deixar-ho tot per tot per un partit de futbol. Perquè jo sempre dic, es dia que l'Atlètic de Bilbao, que és l'equip que jo som, eh? Es dia que l'Atlètic de Bilbao me pagui una nòmina per jo poder viure, jo seré de l'Atlètic de Bilbao. No sé si m'he explicat.
0: I tant.
1: Com un llibre obert,
0: s'ha explicat.
1: Aquell dia jo seré de l'Atlètic de Bilbao. Que ponya.
0: Molt bé,
1: vale.
0: Una abraçada. Adéu, bon capvespre. Adéu. Bueno, ha estat en Nanis Fortuny, primera cridada d'avui capvespre. Bueno, estimats oients, si m'ho permeteixen, com que estés de la ràdio passa de veres i molt prest tindrem els convidats, col·laboradors de programa, ràpidament anem a passar llista en el calendari d'aquesta pròxima setmana i a la Santoral. Tornarem un moment al telèfon, després el tornarem a obrir per poder fer la secció com toca i com vostès se mereixen. Agraïm la primera cridada d'avui que vespre en Nanis Fortuny, que té el nombre 1 per al sorteig. Ja saben que avui, el programa d'avui, està dedicat a les Pobles del Castell i les festes de Sant Jaume 2026. Per tant, avui, aquest sorteig està relacionat amb el poble del Castell. Vinga, anem a passar llista ràpidament a la Santoral d'aquesta pròxima setmana. Començarem la setmana amb demà, dilluns, dia 20 de juliol, i acabarem la setmana amb el diumenge 26. Seguim amb el temps ordinari. Demà, dilluns, dia 20 de juliol, faran festa Sant Apolinar, Obispo i Màrtir, Sant Elías, Profeta, Sant José María Díaz Sanjurjo, Obispo y Mártir, Santa Marina y Margarita, San Virgen y Mártir, San Aurelio, Obispo, y las Beatas Ritas, Rita, Dolores y Francisca, Vírgenes y Mártires. Dimarts 21, San Lorenzo de Brindis, presbítero y diácono, Santa Prácedes, virgen y mártir, San Víctor mártir, San Alberico mártir. Dimecres 22, Santa María Magdalena, San Anastasio, San Cirilo, obispo, y San Gualterio, conegut també com a Walter. Dijous 23, Sant Ezequiel, profeta, Sant Juan Cassiano, presbítero, i la Beata Margarita de Maturana. Divendres 24, Santa Cristina, virgen i màrtir, Sant Servelio Maculf, Sant Balduino, San José Fernández, presbítero y mártir, y las Beatas María Pilar, Teresa y Ángeles, mártires. Dissabte 25 de juliol, solemnidad de la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, San Jaume, San Jacobo, San Cucufato o Cucufate, mártir, San Cristóbal, mártir, y Santa Olimpia, mártir. Diumenge 26, Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, San Jorge Preca y el Beato Vicente, presbítero y mártir. Moltes felicitats a tots els que fagueu festa aquesta pròxima setmana, que comença amb el dilluns, dia 20, i acabarà amb el diumenge 26. Especialment felicitam a totes les Margarites, que fan festa demà, a totes les Maries Magdalenes, que fan festa dia 22, a totes les Cristines, que fan festa dia 24, a tots els Santiagos, Tiagos, Jaumes, Jacobos, que fan festa dia 25, i a tots els Joaquins i Anes, que faran festa diumenge 26. A tots, moltes felicitats. A tots els que celebrau els anys aquesta setmana, també moltes felicitats. O celebrau un aniversari, moltes felicitats. Bueno, i diumenge passat va ser dia 12 de juliol del 2026. Van oferir a partir de les 3, van adelantar el programa una hora, perquè en Cristóbal Obregón no va fer programa, van adelantar el programa una hora i van dedicar el programa a 3 festes. Van començar amb la festa de la Mareu del Carme, que la seva festa va ser dia 16 de juliol aquesta setmana, on van recordar les processons marineres i els altres religiosos de Fornells, antic poble de pescadors, de la ciutat de Mó, que s'organitza la processó des del Club Marítim i també en la col·laboració de la base naval de Mó, l'estació naval, i també van xerrar de Ciutadella de Menorca. Ciutadella de Menorca va celebrar la festa de la Mareu del Carme dissabte passat. Fornells ho va fer el dia que toca, el dia de la Mareu del Carme, que va ser dia 16, va ser dijous, i ahir dissabte es va fer a Mó. Professor marinera, la missa en honor a la Mareu del Carme i homenatge a la gent de la mà. A part de la Mareu del Carme, van xerrar també de les festes de Sant Martí des Mercadal, Sant Martí de Tous, aquest cap de setmana, ahir, avui i demà, es Mercadal en festes. Festa grossa per els mercadalencs i mercadalenques. I també van xerrades les festes, pròximes festes de Sant Antoni Abat, sentit poble de pescadors, que serà el pròxim cap de setmana, coincidint amb Sant Jaume es Castell. I bueno, com que van xerrar de les festes d'Es Mercadal i de Fornells, bueno, el temps passa qui vol a la ràdio, i a vegades és molt bo de fer deixant-nos coses en el tintero. I tinc dues coses que comentar, que se me van anar. Se me van anar d'escap, i allò que diuen, no rectificares de sàvios. La primera fa referència a la festa de Sant Martí d'Es Mercadal, que és que enguany, en aquesta edició de les festes de Sant Martí del 2026 d'Es Mercadal, s'ha fet per primera vegada, dia santes de les festes, una trobada de persones, de veïns i veïnes, que tenen el mateix nom que el patró, o sigui, Martí. És la primera vegada que se trobaven aquests veïns, van començar amb postveïns i veïnes, es van trobar a les escales de Saljive, Salbuig, el Buig del poble. Eren pocs els veïns, que són Martins i Martines, supos que en deu haver més, però no van assistir tots. Però bueno, per fer la primera prova no anant malament. Esperem que l'any que ve, a les pròximes festes de Sant Martí d'Es Mercadal 2027, hi participin més veïns, perquè segur que n'hi ha més de Martins i Martines. I una altra cosa que me vaig deixar en el tintero va ser quan vaig xerrar de les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, me vaig oblidar de que enguany la comparsa de Cagrossos, la comparsa de Cabeçudos, han estat restaurats, si no m'equivoc, per una tal Margarita Triay. Aquesta comparsa de Cabeçudos o de Cagrossos que acompanyen en els gegants d'Es Mercadal en Martí i na Maria. Que ahir també van participar en el dissabte de festes a Es Mercadal. Acompanyats per la colla de geganters de Mó, que són els qui, per conveni en l'Ajuntament d'Es Mercadal, són els encarregats de portar els gegants d'Es Mercadal, ja que no tenen colla de geganters. Bueno, fet aquest comentari, que nos havien deixat en el tintero la setmana passada, ja m'ho anam per feina i m'ho anam amb el programa d'avui.

Bueno, i com he dit, la setmana passada, pues, després de que es passat mes de juny del 2026, van encetar aquesta ràdio marató de les festes patronals i populars i tradicionals d'estiu a Menorca, mesos de juny, juliol, agost i setembre d'aquest 2026, després d'haver celebrat les festes Sant Joan Bautista a Ciutadella de Menorca, el mes de juny, i després d'haver encetat el juliol, ja després d'haver emitit el segon programa dedicat a les festes de Sant Martí des Mercadal, que són aquest cap de setmana, fins demà, i les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, antic poble de pescadors, després d'haver felicitat en els mercadalencs i fornellers, pues, anem ja adelantant-nos en aquesta pròxima setmana, que serà la setmana de les festes de Sant Jaume, de Sant Jaume Gloriós i de Santa Anna i Sant Joaquim. Les festes del castell. Dediquem el programa d'avui a tot el poble del castell. Menorquins i visitants. Amb aquest programa, des de Famosos en l'emissora i des de 103.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal, un any més amb el programa Gloriós Sant Jaume 2026. El castell amb festes.

potser els dies passen qui volen. Avui, diumenge, de 9 de juliol del 2026, i nos atracam a la setmana gran del poble del Castell. Pues dia 25, dissabte de la setmana que ve, el calendari nos diu que és Santiago Apòstol, Sant Jaume, Sant Jaime, Sant Jacobo, Sant Jago, el que vol dir que és el sant patró del poble del Castell, i que diumenge que ve, d'avui una setmana, serà la festa de Santa Anna, que nos convida a fer el darrer alè a Cales Fonts. Sí, no nos oblidem de la nostra emissora, on cada diumenge, on cada dimarts i cada dissabte que nos és possible fem acte de presència, amb els programes que els oferim tots any. Encara que durant la temporada d'estiu ho tenim un poc més difícil, però fem acte de presència quan és possible, els diumenges, els dimarts. Ja dins l'època de la tardor tornarem amb el Rincón de la Sarsuela. Però sí, quan estem a l'entrada d'una nova setmana, no ens oblidem de les festes majors, de les festes patronals del poble del Castell, antic poble de pescadors. I sense entrar en cap tipus de polèmica, perquè no m'agrada tenir polèmiques, no m'atreveix a dir el nom del poble, de la gent del poble del Castell, perquè sé que en poden tenir molts, perquè sí, va ser, segons el pas dels anys i dels segles. Però des d'aquí vull felicitar a tot el poble del Castell, aquest gloriós Sant Jaume, perquè quan van arribar les festes a Sant Joan van dir ciutadellens i ciutadellenques en les festes a Sant Joan, i quan van arribar les festes de Sant Martí, mercadalencs i mercadalenques, i quan arriben les festes de Fornells, que seran la setmana que ve, fornellers i fornelleres. Però quan ve Sant Jaume, felicitem a tot el poble en general, en el poble del Castell, aquest poble que veu sortir el sol cada dia, els primers del nostre territori nacional, el poble més oriental d'Espanya, aquest poble que té un aire colonial i que també s'ha quedat en tot el que no s'ha deixat totes les dominacions i tots els pobles que el van visitar. Sobretot, nos quedam amb els inglesos. Recordem que el castell era conegut com a Villa Jorge, en honor al rei Jorge. Així ho recorda l'escut del poble, on figura la imatge de Sant Jordi, de Sant Jorge Cavaller, damunt el cavall matant, com diu la llegenda, el dragó. Encara que hi ha molta gent que confon Sant Jordi amb Sant Jaume, però no tenen res que veure. Sant Jordi és el que figura a l'escut del poble, perquè no recorda l'època que va haver els inglesos, que van ser els que van fundar, el poble, en honor al rei Jorge. I Sant Jaume és una altra cosa. Sant Jaume és el patró, encara que també hi ha gent que diu que Sant Jordi o Sant Jorge pot ser considerat també patró del poble, però la seva festa és el 23 d'abril, coincidint amb la festa del llibre i de la rosa. Santiago, Sant Jaime, Jacobo, Jago, el 25 de juliol. El poble del Castell, que manté la seva essència, aquest antic poble de pescadors, fer una volta per Cales Fonts, especialment durant l'època de primavera i estiu, i fer una volta per Cala Corb, visitar aquests edificis històrics del poble, la parròquia de Nostra Senyora del Roser o del Rosari, l'Ajuntament, amb aquest campanar d'aires colonials, aquesta plaça esplanada, antiga plaça d'armes, rodejada de quarters. Perquè no hem d'oblidar
i no tenim que tenir cap tipus de vergonya de recordar que Es Castell també és un poble, a part d'antic poble de pescadors, d'origen militar, ja que molt a prop del poble se troba Es Castell i la fortalesa de Sant Felip. Que d'aquí ve el nom d'Es Castell, Castillo. Castillo de San Felipe. D'aquí ve el nom d'Es Castell. Encara hi ha molta gent que se'n recorda quan van venir els espanyols i van canviar el nom de Villa Jorge, van anar a Villa Carlos, la villa del rei Carlos. Encara hi ha gent castellana que diu: la setmana que viene voy a ir a las fiestas de Villa Carlos. Les festes de Sant Jaume, les festes d'Es Castell, les festes de Sant Jaime. Una cosa que no hem d'oblidar mai, i que sé que molta gent no ho fa per cap mal, és que a vegades la gent, quan diu anem a les festes, no diuen el nom de Sant, sinó que diuen el nom del poble. Vamos a ir a les festes de Mercadal. Sí, el poble fa festa, però per què fa festa el poble del Mercadal? Perquè celebra el seu patró. Si no s'hagués aixines, no tindria sentit fer festa. Les festes de Sant Martí del Mercadal, en què el Sant fa festa dia 11 de novembre. Les festes de Fornells, no, les festes de Sant Antoni Abat, de Fornells. I no són les festes d'Es Castell, són les festes de Sant Jaume d'Es Castell. Siguis creient o no siguis creient, les festes en honor a Sant Jaume. Perquè arriba la seva festa el 25 de juliol. Així ho marca el calendari. I la prova la tenim quan va haver la pandèmia, que no va haver festes al carrer. Però la iglesia va celebrar la festa del calendari. Tots els sants que cada dia allà en el calendari són commemorats amb una missa, amb un acte litúrgic. I quan van venir les festes, en què n'hi va haver festes al carrer organitzades per l'Ajuntament, la iglesia o les parròquies sí que van fer la festa titular amb un acte religiós, això sí, sense públic. Per tant, són les festes de Sant Jaume d'Es Castell. Una volta per Cales Fonts, molt a prop de la Sareto, aquesta porta d'Eos que va fer aquesta gran persona, en Xisco Calvet, el mateix que va fer el logotipo de la ràdio, Francesc Calvet, que ens va deixar fa molt d'anys, però que gràcies a la colla de geganters, cagrossos i grellers d'Es Castell, encara no s'acompanya en la figura d'aquest gegantó, que és en Xec Calvet. Haig de convidar a conèixer un any més les festes de Sant Jaume i el poble d'Es Castell. Comencem!

aquest conegut pasdoble Gallito i altres pasdobles nos conviden a preparar amb molta il·lusió els dies grans de les festes del poble del castell Sant Jaume.

Bueno, pues acabant de sentir aquest dos pas dobles en la banda de música de Ferreries, que pertanyeix a l'Ateneu Musical, hi ha estat Gallito, el primer, i Tercio de Quites. Bueno, ja tenim el telèfon obert quan són les 5 i d'aquí una hora pues, tindrem la nostra primera col·laboració en directe. Bueno, i ara ja m'ho anem per feina i després de baixar el descastell molt per damunt, perquè si demanessin què és per tu el castell, pues que tothom el definiria de la seva manera, cada un diria com és per ell el castell, aquest poble tan estimat i les seves arrels, ja m'ho anàvem amb l'altre protagonista, que és el patró, Sant Jaume, Santiago. Estem escoltant el grup folclòric Castell de Sant Felip amb el tirolí de Sant Jaume. El poble del Castell s'estima també una advocació mariana, Nostra Senyora del Roser o del Rosari, que la seva festa és dia 7 d'octubre. Ets el titular de la parròquia, però també no hem d'oblidar que el patró del poble és Sant Jaume. En castellà, Santiago el Mayor. Segons conta la història, el nom de Santiago vol dir el que sigue a Dios. La seva festa el 25 de juliol, aquesta pròxima setmana. Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesús, hermano de San Juan Evangelista. Santiago conegut com el Mayor, pero también llamado como el Hijo del Trueno. Santiago el Mayor, que el podem veure representat de dues maneres, segons la llegenda de la batalla de Clavijo, i així ho podem veure a sa bandera que penja algunes balconades del poble, bandera vermella, en sa imatge de Santiago, apòstol, damunt un cavall blanc, amb una espasa, que per molta gent diu que és un element de violència, com pot ser que un sant i que un apòstol de Jesús empunyi una espasa, perquè se li coneix com Santiago Matamoros. Però això és una llegenda. Diuen que, no me'n record quin rei era, però hi havia un rei que se tenia que enfrontar a les tropes musulmanes. Me sembla que era en Ramiro Trop, que va ser, no vull dir molt fort en el nom del rei aquest, però bueno, diuen que va invocar a Sant Jorge i a Santiago per guanyar la batalla contra els moros, i diuen que va aparèixer enmig de la batalla l'apòstol Santiago damunt un cavall blanc empunyant una espasa, i que, bueno, va començar a matar moros. Això diu la llegenda de la batalla de Clavijo, que verdaderament va existir aquesta guerra, la batalla de Clavijo, enfrontament de cristians contra moros. Aquell xiste que nos diu el professor le dijo al niño, a l'alumno: Jaimito, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago? Blanco. Santiago el Mayor, conegut com Santiago de Compostela, pues conten que en el sepulcre que se troba a la cripta de la catedral se troben els restos de l'apòstol, i en el mateix altar la imatge de l'apòstol Santiago, que com marca la tradició se pot fer l'abraço. Dins l'interior de la catedral de Santiago és monumental Botafumeiro, gran incensari que beneix encensens, inciencio. Pues com està dient, se li pot representar de dues maneres a Santiago, fent referència a la batalla de Clavijo damunt un cavall blanc amb una espasa, així ho podem veure a moltes de les banderes que pengen en el poble del castell, bandera vermella perquè va ser màrtir,
un sant màrtir, va ser decapitat per ser cristià i apòstol de Jesús, el van levantar el cap. I també se li representa vestido de peregrino, amb sa escopinya de peregrino, amb sa calabassa, amb el bàculo, tal com el podem veure a l'altar major de sa parròquia del Roser. El peregrino Santiago, l'apòstol Santiago, que segons conta sa història va venir a Espanya a predicar. I quan va arribar a l'orilla del riu Ebro, se li va aparèixer la Mare de Déu damunt un pilar, que dona nom a l'advocació de Nostra Senyora del Pilar. Pues sí, la festa de Santiago el Mayor, Santiago de Compostela, Sant Jaume, Sant Jacobo, Sant Iago, la part del Mediterrani, en aquest sant se li coneix com el Sant Jaume, Sant Jaime, encara que el seu nom verdader és Santiago. Santiago el Mayor és el patrón de España y de Galicia y de muchos pueblos de España que lo tienen como santo patrón. Es un santo que se le invoca contra el dolor del reuma.

Segons en Joan Barceló, el nostre col·laborador, ens diu que Sant Jaume també és el patró de los peregrinos, los caballeros i els capellers, que se n'invoca contra els mals esperits i les pestes que comparteix en Sant Sebastià. Una cosa típica de la seva setmana, de la seva festa, és la calor.

Bueno, pues Sant Jaume, aquesta setmana són les festes de Sant Jaume, de Santiago el Mayor, però també aquesta mateixa setmana, coincidint amb el diumenge, serà la festa de Santa Anna i Sant Joaquim, que serà un dels temes que tocarem la setmana que ve, el diumenge 26, que serà el dia que toca. Santa Anna i Sant Joaquim, els pares de Maria, de la Mare de Déu. És el dia de los abuelos. Fan festes l'avis, el 26 de juliol. Tenim en el calendari el dia del padre, de 9 de març, dia de Sant Josep. El dia de la madre, el primer diumenge del mes de maig, encara que antigament era el dia de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre. I també existeix el dia de los abuelos, i no m'ho estic inventant. El 26 de juliol, dia de Sant Joaquim i Santa Anna, és el dia de los abuelos. Fan festes l'avis, perquè Joaquim, Sant Joaquim i Santa Anna van ser l'avis de Jesús.

unes músiques de gaita que nos venen des de Galícia, perquè no hem d'oblidar que és patró, Santiago és el patró de Galícia, a part del patró d'Espanya, encara que aquí a les Balears celebram dia 1 de març, el dia de les Illes, i es va perdre la festa del 25 de juliol, que només és festa al castell. Hi ha molt de pobles de Mallorca que tenen a Sant Jaume com a patró.

El poble del Castell, amb aquesta parròquia de Nostra Senyora del Rosario del Roser, que és un edifici importantíssim pel poble, perquè forma part de la vida dels habitants del poble. Siguin creients o no creients, per als creients és trobada, joc de trobades diumenges i també dies de celebracions solemnes, quan hi ha un casament, quan hi ha un bateig, quan hi ha un funeral. Però també tots els diumenges de l'any és un dia de retrobament. I sobretot durant les festes, és el principal escenari de les festes. El 24, el fosquet, la colcada, caixers i cavallers, junta de caixers, assisteixen a les autoritats, a les solemnes completes en honor a l'apòstol Sant Jaume. I en sol demà, el 25 de juliol, la missa de caixers.

Però les festes de Sant Jaume, una vegada passat Sant Joan, ja se comença a ensumar la història del començament d'unes festes més que arriben. I tots els preparatius. L'Ajuntament convoca el concurs de cartells per al programa de festes i per la portada. Concurs de mostradors, façanes i carrers enramats, que són els principals símbols de que la festa arriba. Aquella botiga, aquell comerç, que engalana el seu mostrador, el seu escaparate, amb unes al·legòries que fan referència a la festa. Aquelles primeres cases que penyen la bandera groga del poble, amb la imatge de Sant Jordi, la bandera del castell, o la bandera de Sant Jaume, la bandera vermella, l'apòstol de Montescavall, com he dit. La brigada d'obres muntant els escenaris i les tribunes a la plaça Esplanada, l'aparició dels feriants, de la fèria, les atraccions. El repartiment del programa, que no falti, sobretot si hi ha coca vací que no el rep, sol bé un bon disgust. És que no ho entenc, m'arriben les factures de l'Ajuntament per a nos programa.

Felicitem a tots els pobles, a tot el poble que se prepara per les festes, a tots els veïns i veïnes i col·lectius que se preparen per els dies grans del poble, a tots aquests carrers que han preparat amb molta il·lusió les seves festes de barriades i que mantenen la tradició de fer s'enramada, carrers com el carrer Gran, com el carrer Sant Jaume, amb aquesta festa tan grossa que fan els veïns i que ho fan a memòria dels qui ho van començar a fer fa moltíssims anys. Gràcies. Aquesta il·lusió de veure Setmanes Santes, de que arribin les festes, aquests banderins o aquests serrells o aquestes banderes de roba, com podem veure aquí a la plaça del mercat, fer una feinada de les persones

0: persones jubilades que fan de modistes de manera desinteressada. Aquesta il·lusió de trobar-te dins el bussó, no vaig de sa porta de que teva es programa. Te toquen sa porta. Programa de festes! Aquella il·lusió de trobar-te el programa de festes dins el bussó, no vaig de sa teva porta, si passa per baix de sa porta. I de trobar-te, pues, estima. Estima que enguany tracta el programa de festes.
1: O tempo pinta noche caminos quedan
0: por. Aquella il·lusió de desvinar, pues, lo que se fa des de que comença el juliol fins que arriba Santa Anna, el 26 de juliol. I de trobar-te amb els actes tradicionals i populars de cada any, que no poden faltar, com marquen els protocols.
1: On de va jo teu reg, on de va?
0: La trobada folcòrica, organitzada des de fa molt d'anys per una entitat del poble. El Grupo Castell de Sant Felip, tot un clàssic de Sant Jaume, aquesta trobada folclòrica. Encara tens records de quan vaig començar a la ràdio, el 2001. Records de quan se feia la trobada folclòrica aquí a la plaça de l'Esplanada, antes de les reformes. I sobretot, me'n record d'una gran persona, la Pilar Esbert. Que en pau descansi. Que quan vem els seus companys i companyes que han agafat les seves arrels, doncs jo me l'imagino, aquesta gran senyora, gran vecina del poble del Castell, que va ser a Pilar Esbert, que li agradava tant mantenir les tradicions i que va tocar molt d'anys i va cantar a la parròquia de Nostra Senyora del Roser. El nostre record emotiu cap a Pilar Esbert i la nostra salutació en aquesta força d'aquests components que mantenen l'essència del grup folclòric Castell Sant Felip, a tots els qui seguiu els passos de Pilar. Pilar se'n va anar, però van quedar les seves arrels i les seves il·lusions, que no se perdran. Amunt amb el grup Castell de Sant Felip. I un saludo ben cordial per tots els qui formeu part d'aquest gran grup. I memòria cap a Pilar Esbert.

No, no us imaginem unes festes de Sant Jaume sense tota la trobada folclòrica organitzada pel grup folclòric Castell Sant Felip. Amb aquests convidats de luxe, a vegades venen de fora de la península i a vegades són de Silla.

Se prepara una setmana de molt d'actes importants com marques, programa de festes. N'hi ha per totes les edats, per als més petits, per als més grans, per als més joves. Unes festes que toca totes les edats i és qui s'avorreix, perquè vol. Mantinguent les costums i les tradicions inalterables i les arrels. I, com no, els protocols. Una setmana de molta feina, esperant visites familiars. Familiars que venen de fora. Retrobaments enmig de la plaça o els nostres carrers. Setmana de preparatius. I a moltes cases, fent honor a les àvies i a les mares, mantenir les receptes de tota la vida, dels dinars, dels sopars i les bananetes i convits. És el moment de treure la llibreta, aquella tan ben guardada, on surt la recepta de la cocabamba, dels amargos, amb aquella lletra de la nostra sàvia, amb les mides. És la setmana de fer les compres, de no oblidar-nos de la cocabamba o sense aimada, de xocolati. I per què no, si és possible, d'un got d'aigua fresca amb un pot d'anís i unes dolces. O grosella!

Caixes Dolces, un producte important que tenia un origen medicinal, que formava part i formen part de lo més típic de les nostres festes. S'ha de provar aquella aigua fresca amb un pot d'anís i una bona dolça per refrescar.

En aquestes famílies que manteniu aquesta tradició de preparar tot el que no pot faltar a les taules, com totes les festes del calendari, en arribar a Sant Jaume, fent honor a les nostres sàvies i les nostres mares, aquestes receptes de fer les pastes caseres. Gràcies per mantenir la tradició d'aquests berenars, d'aquests dinars, d'aquests sopars. Per vosaltres, una gran cançó que ho farà uno. Sa cuinera, que no fa festa mai i té una feinada dins sa cuina.

i quan xerram de cuina i de menjar i de baranetes i de sopars i de dinars, no ens podem oblidar de sa baraneta d'escup de jubilats i sa baraneta que convida l'Ajuntament en el poble del Castell en els jubilats i sa baraneta dels caixers i cavallers del dissabte de ses festes de Sant Jaume per part de l'Ajuntament i homenatge en els caixers i cavallers. Xerrar de cuina, xerrar de baranàs, és en recordar-nos de na Sion, de sàvia Sion i de na Juanita Roca, entre altres. En Pepe i na Sion del Centre de Cultura Via Carlos del Castell, que en pau descansin. I a tots els qui manteniu les tradicions de sa cuina, com per exemple sabem que hi ha una gran vecina del poble del Castell que és na Pilar Colombrans, que també dia santes de ses festes fa o fer una feinada amb els preparatius, perquè a na Pilar li agrada molt sa cuina. Per ella va aquesta cançó també.

xerrar de Sant Jaume i les seves festes, xerrar d'Espova del Castell, és recordar i no renegar de les seves arrels. Es vall d'Escòcil o es vall d'Escòcia.

I xerrar de cançons, i xerrar de música, és en recordar-nos d'un grup que fa molt d'anys que es va formar. Nos en recordem d'una gran persona, que un 23 de juliol del 2028, amb un gran grup d'amics, van formar el grup de músics, de sonadors i amics del Ranxo. En aquests moments volem recordar d'una manera molt emotiva i enviar-li una forta abraçada a en Subi, a en Subirats, i també animar a tots els components del grup d'amics i sonadors músics a Ranxo, dir-los que els esperam el pròxim 23 de juliol. Aquesta pròxima setmana, la seva sortida protocolària anunciant en els quatre vents que ha arribat Sant Jaume, això serà aquest pròxim dijous. El grup a Ranxo, que convida tot el poble a fer festa i a cantar. Va per vosaltres. Gloriós Sant Jaume i un saludor ben cordial, com he dit, per en Subi. Anem a sentir aquestes cançons ben nostres. Cançons que ja cantaven altres grups de Menorca, com la Traginada.

El grup Arranxo, amb un gran repertori on podem trobar habaneres, boleros, cançons menorquines, conegudes o desconegudes. Això és Arranxo.

Aquesta sorpresa la descobrirem el pròxim dijous 23 de juliol. Què nos cantarà en guanyar ranxo? Quin serà el seu repertori festiu? Estiguin atents, tothom davant l'Ajuntament. Dia 23 de juliol del 2026. Allà on les llebres són grosses com a moltó. A les 8:30, com un clau.

Cançons d'avui i de sempre amb el ranxo. Cançons que no es van ensenyar als nostres majors. Altres més modernes.

0: solitari brut.
1: I amb els permís de la Joana tindrem una segona cridada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Santi.
1: Bones tardes, de Juana Plaça. Què no sí, diu?
2: T'ha d'escoltar per els carrers, a la figa, que el pot de feina, que no tinc ganes, però amb aquesta calor.
1: I tant.
2: Els carrers i la porta. I estàs un pot de cosa i t'escoltava, però dic, ah, bé, està, ho tinc de dir. Ja, dic, ah, sala.
1: Bueno, molt bé, Juana, gràcies pel detall, per cridar. Moltes gràcies, Juana, gràcies pel detall.
2: Vale, gràcies. I després de
1: la Lluïsa. Sí, l'està escoltant amb el pinganillo. Molt bé, Juana.
2: Molt bé.
1: Juana, que tens nombre 2 per sorteig, va bé?
2: Vale, vale.
1: Abans, si té sort. Si té sort.
2: Va bé.
1: Molt bé.
2: Gràcies, gràcies.
1: Va per vostès, programa, també. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu, adéu. Està na Juana Plaça, que, bueno, que no et segueix escoltant, encara que quan surt pel carrer pues, no fa aquesta calor, com ha dit molt bé en Xavi Llopis, segons quines hores no sortia al carrer perquè pega el sol. Déu-n'hi-do, com pega el sol. Com he dit, el programa de festes n'hi ha per totes les edats, per els més petits i pels més grans, per la gent nostàlgica, nostàlgica, tal i com ens van ensenyar els nostres pares, els nostres avis, els nostres majors. S'ha de veure molt a prop en els nostres estimats gegants, aquests senyors, verdaders senyors de la festa. I els castells són en Jaume i na Roser. Déu-n'hi-do, els anys que han passat de l'any 1964. Quan en Jaume i na Roser, que encara no eren coneguts amb aquests noms, van arribar al poble vestits de rei i de reina. Però era l'època dels anys 60. I com conta la tradició o la costum, a molts de pobles d'Espanya, a l'època dels anys 70, els reis eren els personatges que representaven els gegants de l'època, fent al·lusió a los reyes católicos, o representant les diverses races del món. En Jaume i na Roser, de l'any 1964, que ja són davant la façana de l'Ajuntament, que la setmana passada van ser vestits davant la multitud, acompanyats per gegants o gegantons d'altres colles de Menorca, acompanyats per els seus valents portadors, els geganters i grellers del castell, i que hi van fer el seu primer ball antes de fer el pregó. Són els principals protagonistes de les festes de Sant Jaume des d'aquell 1964 que van aparèixer. Són una de les il·lusions més grosses per als més petits i per als més grans. Sobretot els nostres majors, que no poden sortir al carrer i que són a la porta, prenguent-se fresca. I que quan arriba les primeres hores d'escavespre, allà per les 5 d'escavespre del dissabte de Sant Jaume, disfruten de les seves ballades i de la música, de la banda, que amb un port de sort li pot regalar una peça musical. Ets anunci que ha arribat Sant Jaume. Després de la repicada de campanes i el dispar de morterets, arriba la sortida dels passacarrers, de gegants i capgrossos, en Jaume i na Roser i els seus convidats d'altres pobles. Jaume i Roser. Gloriós Sant Jaume. Gloriós Sant Jaume, sa colla de geganters i grellers del poble del castell. En escagrossos o cabeçudos i restos de figures festives d'aquesta agrupació, en Enxec Calvet, a sa família Simpson, o en Cap de Fibló, aquest dragonet. Saludos cordials a en Quique i a tota la seva colla. Quique Muñoz.

Efectivament, observant com marca la tradició en aquestes dues figures que ja estan a cada banda de la portalada principal de les cases consistorials l'Ajuntament, podem veure en Jaume i en Roser vestits de pagesos, de senyors, en la seva indumentària mudada de festa. Ella amb el rebocillo, en la seva falda, amb el seu ventall, amb el seu mocador, i en Jaume amb aquest capell que li fa ombra. I per què no? Com a gran fumador que és, de tabac de pota, amb sa pipa i sa bosseta de tabac. En Jaume i en Roser, que ja espera l'arribada de ses festes de Sant Jaume un any més.

unes figures que van ser adquirides gràcies a un grup de l'associació El Durito, igual que la comparsa de Cabeçudos o Cagrossos.

primer tot de Fabiol. Ses primeres hores des dissabte de Sant Jaume, 24 de juliol. Es de matí, davant l'Ajuntament. En Jaume i en Roser, gegants del castell, són testigos. Igual que la junta de caixers. Primer tot de Fabiol, des matí. Anuncia que Sant Jaume arriba.

i l'emissora de Ràdios Castell a partir de les 9 amb el seu programa especial Gloriós Sant Jaume 2026, atracant els protagonistes de les festes, cridades de l'audiència per felicitar les festes. Ràdios Castell en la programació festiva des de temps immemorial. El nostre record en el qui durant molts anys va ser la veu d'aquest especial, n'Andrés Ferrer. I el seu clàssic.

bon dia. Senyors i senyores, estem en directe des de la plaça Esplanada del Castell. Aquí a l'escenari, davant l'Ajuntament, estem veient l'excavadora ja escampant serena. Estic aquí amb aquesta taula on ja m'han dit els pastissets i hem fet la primera pomadeta. Epa! Epa! I esperant que arribi el moment de sentir el primer toc de Fabiol des d'aquesta emissora, una de les emissores més orientals del país. Obrirem el telèfon d'aquí una estona. Des dels estudis de Ràdio Castell tenim un altre col·laborador o col·laboradora que col·labora amb el nostre programa. Tenim també a la Marta Salón, que la tenim també de vora dins els estudis de Ràdio Castell. I tenim també en Antoni Pons. Sí. I bueno, mentre estic aquí a la plaça Esplanada, estic veient aquesta arena que s'escampa. Mira, ara passen a Maria. Maria, que no vindràs a saludar? Mira, que t'he dit que demanar que tens que fer per dinar avui. Avui també en el programa d'aquest Sant Jaume no poden faltar les receptes de tots vostès i vindran uns amics a cantar-nos unes cançonetes. Sí, l'Andrés Ferrer, la seva peculiar veu, va ser durant molts anys el protagonista del dissabte de Sant Jaume de matí amb el seu programa especial. Mira, igual que també va ser, com cada 24 de desembre amb el seu programa de Nochebuena, el principal protagonista d'aquests programes especials. Enguany, programa especial Sant Jaume 2026, el 24 de juliol, a partir de les 9, amb en Xavi Llopis, en Andrea, en Aní Torres, amb Antoni Pons Coi i amb un servidor de vostès. Programa especial Gloriós Sant Jaume 2026, Festes del Castell, des de Ràdio Castell. Sa colcada, encatxalada per es fabioler o sa fabiolera, seguida per es caixer fadrí o sobreposat en sa bandera de Sant Jaume. Tota sa junta de caixers i cavallers, amb els seus cavalls de raça menorquina o raça espanyola, i tancant sa colcada, es caixer capellà o capellana i es caixer balla o ballesa. A sa colcada, en es caixers i cavallers, sort i ventura i gloriós Sant Jaume.

i sazonada de Saigorròs, on el protagonista és Saigo de Roses, amb aquesta morratxa o... morratxa...

Bueno, i sa música. Sa música, igual que totes ses... I sa música no pot faltar, també, en aquestes festes de Sant Jaume, perquè què farien aquestes festes sense sa música?

0: efectivament, la música no pot faltar en aquestes festes. Grupos, grupos d'orquestes, per les verbenes, des vespre, aquestes bandes que ens animen amb els concerts, amb les dianes, amb els passacalles, i aquestes corals i aquest grupo com a ranxo amb aquestes cançons de tota sa vida. Sa música no pot faltar. I sobretot el dia de Sant Jaume, qui nos despertaria i nos convidaria a fer esbaranar de coca i xocolata, i si no segueix per sa diana de sa banda de música o de sa banda de tambons i cornetes, que sabem que enguany sortirà sa banda José i Xus Muchachos. Bueno, i nosaltres continuem amb aquest programa especial dedicat a ses festes de Sant Jaume del 2026. Ja tenim a sa nostra col·laboradora, na Mari Llorenç, que en que faci calor i en que estiguem a dia de 9 de juliol i sabem que a les 9 juga Espanya i Argentina, no podia faltar en el programa d'avui. Bon que vespre, Mari Llorenç, com estàs?
1: Bon que vespre, Santiago, Seguí, Felisa, com estem?
0: Com estem, Mari?
1: Bé, mira, jo enguany tinc que dir que som animal d'estiu, però en té que fer molta de calor perquè en té molta, molta, molta.
0: Pues Mari, primer de tot, començarem, si t'assembla bé, amb una felicitació perquè m'haveu tocat sa fibra, sa teva casa. Per segona vegada m'haveu tocat sa fibra, perquè no sé si ho tenc que dir en directe, perquè sona un poc lleig el que diré, però sou una família collonuda.
1: Bueno, tu...
0: Perquè, no, primera, perquè és la segona vegada que de sa teva família m'ha tocat fibres, perquè tu saps que aquell experiment que van fer del concurs de reposteria, va haver aquestes canyetes de sobrassada que va fer el teu netet, el que vol dir que manteniu la tradició de la cuina, les receptes antigues com feia les sàvies, però també me la toqueu tocat la moral tradicional, perquè nosaltres vam fer una broma el darrer dia que vas venir, que si te'n recordes van xerrar d'assistiu, d'aquestes voltetes per de vora la mà, anar a fer una estona a pescar, es entretenir més d'assistiu i tot això, però també van xerrar de la nit de Sant Joan, van xerrar de que no tothom se'n va a Ciutadella a veure els cavalls, es queixés els cavallers, que no tothom se'n va a Ciutadella a fer síndio, o no síndio, sinó que també molta gent se queda en els seus pobles per disfrutar de la nit de Sant Joan amb les canyes verdes, amb els festers i amb els bujots. I van fer una broma, van dir que animaries a la teva família a fer bujot. I vau fer esbojot amb el bon sentit de sa paraula. Me van enviar una foto.
1: Un bon bujot. Ell, en Cristian, deia, manda-se la Santi i a Felisa. Sí, mira, va fer un bujot. Jo que sé, va provar...
0: Que te va semblar... o sigui, el que no aconseguim aquí a Ràdio Castell sí. No aconsegueix anar a cap banda. O sigui, ja és la segona vegada que fem una proposta d'una cosa i apareix, no?
1: Des de luego. I ell, tot feliç, tu. Va anar allà en el local on tenim coses i va triar això, sa mare va fer això i ell va posar... I mira, i va ser feliç, tot bujot allà. Llavors que nostra totes de matí, part des que vespre allà, i deien que hi ha cana mare, qui és allà que seu?
0: Amb un capell. Que guapo. Però estàs contenta, Mari, perquè sembla que és una tonteria, però no ho és, perquè el que representa fes bujot, amb el material que van gerrar, en la roba que hi ha que cercar, la manera de representar-lo, i després també aquesta tradició que és molt antiga de posar bujot de vora les portes a casa.
1: Sí, allà...
0: Que, fins que van venir la calor per dur un fester, no?, de vespre. Que te va semblar el retrobament d'èpoques passades, o millor?
1: Sí, perquè jo ell no sé com és en guany que li va privar per fer un bujot d'aquests. Ah, mira, i sin embargo diu que les gigantes a cabezudes són coses de niños. Va, que són coses de niños i tu què eres? Li dic jo.
0: Però, Mari, nosaltres vam fer sa broma que a mi o sa teva família s'apuntaria un bombardeo i que guany faries bujot. Sí, que va ser quan va cridar sa teva filla i tot.
1: Sí.
0: Que sí?
1: Va fer bujot en Cristian.
0: Estic content. Bueno, ara... esperem que no siguis de re any.
1: No, supos
0: que no. Facin els
1: bujots. Ara el tenim molt futbolero. Li agrada molt el futbol ara, molt.
0: Claro, i ara avui també és el dia que jugarà a Espanya a la final amb Argentina.
1: I es posa nerviós i va i ve. Gol!
0: Mari, ara que no sent ningú, que trobes que farà Espanya?
1: Home,
0: per que li sigui convé que guanyi, tindrà que guanyar.
1: Jo no soc futbolera i vull que guanyi, però me pensa que Argentina que ho és... Es desmuscatarà, va ser de bé.
0: Trobes?
1: A més, jo tinc una amiga que és molt de futbol i diu que sempre que jugo a Argentina van a favor d'ell, vol dir que ja ho tenim fatut per ratllar malament.
0: Però, Mari, però tu que ets una persona de fe, trobes que no guanyarem?
1: No.
0: No, no ho veus molt positiu?
1: No, la Vanessa em diu que digui que no, perquè jo començo quan anem a Cala Cort, però sempre a Salon, no vindrà gaire gent, i no vindrà gaire gent, i se posa ple, i la Vanessa em diu, diguis que no, i així guanyarem, perquè acabar, que dius que no, pessimista que és.
0: Bueno, però tu saps que aquestes setmanes han jugat amb equipos difícils, sí. Van jugar amb els francesos, i ens hi van fotre una bona pallissa.
1: Que guanyi Espanya,
0: seria. Clar que sí, clar que sí. Esperem que sí. Bueno, ja he vist moltes cases que ja han posat, bueno, des de que van guanyar i en que no guanyen també, molta gent que ja jugueix la bandera d'Espanya, com és normal.
1: A casa nostra l'han posat, dona Vanessa.
0: Fareu l'ajuda de bandera i tot, si guanyen.
1: Ara ja ves que posaven cadires i preparaven. I...
0: Sí. Després també m'acosta que ja també hi ha carrers que ja han penjat la bandera del poble, la bandera del castell i la bandera de Sant Jaume. I ja comença a fer farum a soja.
1: Sí, sí, sí. Sí. Banderetes per segons quin carrer, i bueno,
0: sí.
1: I cada un, pues...
0: Clar. Te'n recordes, Mari, que se te diu xerraven amb un vací del poble, que, bueno, els temps han passat, tothom té la feina que té i tot això, fa calor, cada any fa molta calor, ara se presenta un Sant Jaume molt calorós, diuen, però bueno, han de fer festa, i me'n recorda que sortien els vecins quan s'havia anat al sol en ses escales, posaven el fil de ferro, aquest salambre cada banda de carrer i posaven ses banderetes, en aquella època supos que devien ser, no ho sé, però devien ser banderetes de paper,
1: o
0: eren de roba.
1: Crec que ho vaig dir una vegada, és que a Sant Jordi, estròs, diguem que hi havia el forn, el cap de cantó en Nini i en Miquel, posaven tota una taula i tothom duia menjar i Miquel mos feia aquells pans i aquelles enciamades, però mesos antes a Cana Maria Fumador, en pas descansi, potser el dia que feia bosc arreu, disca seva,
0: i feia el sopar.
1: I de trossos de tela vos de guardaven i feien ses banderetes
0: de tela, que una cosa se m'han d'agur que hi ha aquí en el pati, tipus banderí d'aquest.
1: Exacte, sí.
0: Que això, per cert, és una iniciativa que van fer ses jubilades del poble, sí. Que està molt bé perquè són retalls de roba.
1: Sí, i després allà, l'altre dia mirant fotos, hi ha una foto amb el papà, amb el descans i entista, son pare d'en Paco, amb un... aquí tots despuats, i aquí en calçoncillos, i com un de sort de ballarina. Els ulls tapats, una taula redona, amb xocolata, i ells havien de moar i cada un s'havia de donar...
0: Ah, joc de la xocolatada.
1: No hi ven, bueno, xocolata i per tot, però que guau.
0: Eren jocs.
1: Però després ja va faltar més, un pas d'escans, va faltar molts, sempre m'ho carregaven els mateixos, i allò va acabar.
0: Sí, Mari, perquè jo ho vaig comentar la setmana passada, que vam fer l'especial de les festes del Mercadal i de Sant Antoni de Fornells, que xeraven que molta gent se'n recorda que part de la programació de l'Ajuntament, no, que organitza en les entitats, també hi havia la part important de l'associació de vecins. Vull dir que jo me'n recordo d'antics programes que posaven associació de vecinos, monta't seva festa vecinal, tal, i una de les coses més importants eren els jocs infantils.
1: Sí, rompeolles.
0: Hi havia rompeolles, carrer de sacs, el joc de la poma aquella que penjaven una poma.
1: Sí. Això ja s'ha acabat.
0: S'ha perdut?
1: Sí. Bon, jo no vaig un munt de això, ja. Jo me'n recordo quan es va a Espanya, quan hi havia a Magdalena i Somo, els anys que fa, molts, i posaven tauletes de fora i se sincera i tot. I ara, mira, no ho sé, ha canviat tot. Ara jo esperava Sant Jaume per un vestit i estrenar sabates. I...
0: Estrenàveu la meva roba d'estiu?
1: Sí.
0: Per Sant Jaume.
1: Jo tenia...
0: Però en aquella època, que també ho xerrem més endavant, perquè bueno, si no podem comparar un Sant Jaume dels anys 60 amb un Sant Jaume del 2025, per exemple. Però jo he vist fotos antigues d'altres pobles que se li anava mudada a veure els cavalls.
1: Què t'he dit jo?
0: No anaven vestits, no sé si ho tenc que dir, però molta gent diu, anaven vestits com els bujots.
1: Com els bujots, ara, com més...
0: O fins uns gitanos.
1: Sí, ja t'he dit, jo, el papà tenia una cosina que vivia a França, i cada any quan venia li duia un cort de tela per vestit, i se mamà anava a Cana Juana Gibelli, que era la modista, tothom ja és mort, pena que fa això. I
0: bueno, feien un vestidet, els hi fem homenatge.
1: Me feien un vestidet i, bueno, jo tenia 15 i 16 anys, i les sabatetes noves i tot i el bolso com a papotes, i ara mira, sento un pot.
0: I la Mari, feu una feinada quan s'havia anat a sol, escales plantades a mig del carrer, se tancaven els carrers per poder fer feina tranquil·la, que no era una feina, era un gust faró, perquè feia per gust, i en remar el carrer. Carrer d'Amor, carrers del poble, amb aquests serrells, amb aquestes banderetes.
1: Nosaltres en remaven el carrer, diguem, Sant Jordi, perquè no
0: de Sant Jordi.
1: Carrer, però ens consideraven com a veïns, sí, sí, tot, no un tros.
0: I escala per amunt, escala per avall, i ara puja una, ara puja l'altra, i si hi havia bereneta, millor, no?
1: Compte, ara... tothom duia coses, pues, sopàvem o menjàvem allà, no era tot el carrer Sant Jordi, no era
0: trosset, un trosset. I feu això, no, millor, ara puja en Paco, posa una bandereta i se menja un pastisset. I un glopet.
1: Aquell pa tan bo que mos fem, Miquel, i aquelles enciamades, no?
0: El que passa que, clar, si pujàveu a escala no podíeu veure molt, segons què, perquè devien donar volta a s'escap o no.
1: Quan te tenien tot muntat.
0: Qualque estona.
1: Quan te tenien tot muntat. Després ja fes, recorda.
0: Naturalment, si té que pujar una escala en sa calor que fa, en que duguis un xivit i te fots una pomada i veus dues banderetes a més d'una.
1: De dues en dues, eh?
0: No, però feu guapo, no? Sí. Jo tinc molts records encara, me'n record dels anys... 2000, 2001, quan van començar a venir per Sant Adrià, me'n record d'entrar pel carrer Gran, del carrer de Mó, o el carrer del Rosari, tu m'amés les banderetes posades, feia molt guapo, que trobaves una barrera, i el que dius, tu i taula posada en el carrer del Rosari.
1: I en guany, el carrer Gran, jo no n'he vist cap encara.
0: Encara no, ahir van venir per el tema d'esperdó i no vaig veure, tampoc no vaig veure res. Però no supos que d'aquí els dies grans hi haurà alguna cosa, no? El que sí que he vist ha estat, que, bueno, són paraules majores, però podeu presumir de veïns, són els veïns, els grans veïns del carrer Sant Jaume, que fan una feinada, amb aquells banderins que posen, feguent tassines...
1: El carrer Sant Jordi, dalt de tot, començant, diguem, el tros de Can Roger i tot aquell tros, haurien de fer avui, però com que jugava a Espanya, tothom,
0: bueno, ja temps,
1: faran demà.
0: Ja temps.
1: Faran i faran el sopar.
0: Però, i me'n record que el que diuen, no? A cada porta de sa casa, pues, ses canyes verda...
1: Però ja no veus cap de porta en canya verda. No.
0: Però ara ho de Sant Ramada. I què me dius de, bueno, el concurs de façanes... després hi ha concurs de mostradors, que també, per cert, he vist un mostrador que m'agrada molt, però jo no puc dir res perquè això ho té que dir jurat, que demà diran els guanyadors dels concursos, però n'hi ha un que m'agrada molt, que és el de llibret serra.
1: Està molt guapo,
0: que, que també fa un os a les nostres xàvies, no? Quan he vist aquella llibreta que va enxerada de ses mides de fer sa coca bamba, amb sa farina, en tot l'instrumental que emprava, no? Hi ha sa balança, els tians, que guapo.
1: En el carrer d'esport van fer un, van posar en el balcó i no sé si va ser el segon o tercer premi que van guanyar, sí, mira, m'ha quedat mono també.
0: Sí, i després també hi ha un maniquí, hi ha puestos que posen un maniquí vestit de caixer,
1: sí.
0: I tot això, i després també surt, bueno, surt el típic, no?, l'indumentària del cavaller o del caixer.
1: És que jo, de mostradors, arriba que tenim tan poques botigues que ja no sé quin mostrador.
0: Però el llibre Serra fa anys que ho fan,
1: sí,
0: eh? Molt de, això té molt de gust.
1: No n'he vist cap més de mostrador.
0: I és guapo, no?, perquè toquen temes. I és guapíssim, no?, perquè ja te comença a fer l'ambientillo que hi ha de festa, no?
1: Pues que tenen gust, tot.
0: Després també van anar a visitar la pasteleria i panaderia que teniu de vora que vostra, que, bueno, fan una enramada allà dintre, sí, també, sí. Amb fotos de cavall, i allà fa ambientillo, no? L'altre dia la van veure també, que sí. Allò també fa ambientillo, no?
1: Hombre, com fa?
0: Molt bé. Pues, Mari, m'agradaria que animessis a tothom. M'acosta que també es creix Sant Jaume, bueno, fa les seves activitats. Si no m'equivoco, me sembla que...
1: Que també
0: hi vas el grup folcòric, tot que té que anar a fer una ballada.

0: Vespre, bueno, huracán va començar a les 11 i pico, a les 11 i mitja, però primer hi havia neva.
1: Sí, Eva Pons, Trotria, sí, el que sí, diuen. Sí, molt
0: i
1: bé.
0: Bueno, vaig sentir 4 o 5 cançons i després me'n vaig anar. I mira, hi estic a ple.
1: Mari, bueno, hem de felicitar l'Ajuntament del Castell, especialment també el nostre regidor Miquel Alsina, perquè bueno, cada any ens sorprèn en la confecció del programa de festes, cada any tocam un tema. La passada va ser homenatge en els Fabiolers, Antoni Pot Sants i Cristina Fullanes, que per cert ahir Antoni Sants va fer un senyor pregó, sempre tocant fibres, se'n va recordar la seva sogra Nació, que en Pau Descansi, i en Pepe del Centro, que per cert un dia xerrant amb en Jaume Palleres me va recordar les tapes que feia la seva sàvia en el Centro de Cultura. Quines tapes que feia, m'ho va dir l'avi en Pepe i Nació.
0: Tot ha canviat.
1: És bé, que eren bones o no?
0: Molt.
1: Que sí feia tornalletes, que sí que anen fesol, que sí pilota.
0: Era bé que seu, sí.
1: Que guapo, no? I ho comentaven, no? I després també aquest dies de les festes, pues, igual que les festes de Nadal te'n recordes d'aquestes coses, perquè, bueno, supos que no devia faltar, com ha dit molt bé Antoni en Espargó, aquestes obergínies al forn, que era un plat típic de les festes.
0: Ahir a Cala Cor ja tenia que la taula que jo me sent, amiga, i tothom duia obergínies al forn, un altre duia un panet amb una hamburguesa, un altre duia de tot, sí.
1: I els sopars de vesins, bueno, de l'època que tu tant recordes, que supos que han baratat un poquet el que és avui en dia, que dues, gent, perols al forn,
0: truites, perquè no feia el que feia ara, obergínies,
1: pa de pagès,
0: pa, sobrassada, botifarró, carn i xua, formatge, sí.
1: I per veure pilotes, sí. Salsa de tomàtic,
0: sí.
1: Un pot d'ensalada, millor.
0: Carn, salsa, coses així, diguem, sí.
1: Coses fresquetes, sí, no? Sí. I per veure un poquet de vi sense burçar.
0: Coca-Cola, bueno, Coca-Cola no sé si n'hi havia en aquell temps encara. No.
1: Devia ser coca refresc d'aquell de
0: gaciosa,
1: pinya.
0: Graciosa de pinya, d'allò, aquells botes que venien.
1: La pinya rom.
0: Ah, que bona que era,
1: I una cosa que ho he xerrat avui, però que no trobam per al món, és el que te vaig dir, que tu no t'agrada, són les dolces.
0: No.
1: Que no hi ha manera de trobar-ho. Sé que si ho te deien a ningú per Sant Joan, sí, però són les dolces, que s'acompanyaven amb un pot d'aigua fresca, sí, amb un pot d'anís, o un pot de grosella.
0: Me va decepcionar, perquè jo me pensava que allò quedava de color i no.
1: No va fer. No. Però vull dir que t'atreien allò i entraves en fresca.
0: A Cana Maruca l'any passat no n'hi va haver?
1: No ho sé, però era un clàssic de ses festes, eh? A veure, Mari, hi ha una cosa que me va contar un senyor del poble, del Castell, fa molt d'anys, que me va agradar, perquè, bueno, plogó molt, no té res a veure amb Sant Jaume d'avui en dia, ni altres festes, perquè no són com el que me va contar aquest senyor, perquè ha perdut molt, però me va contar, no sé quin any devia ser, això era d'aquella època, que diuen que, bueno, la cocada era més petita, hi havia menys cavalls, el dia de Sant Jaume, pues, una vegada havia acabat la missa, la parròquia feien la davallada, que no era com ara,
0: no, que va.
1: Començava el jaleo, i a lo millor les 3 des que vespre de dia de Sant Jaume tothom hi era a dinar.
0: Sí, i ara...
1: I ara hi ha molta gent que no dina, ni siquiera, en família.
0: Moltes famílies que diuen, per què hem de fer menjar coses de picar, coques i tombats, i així, perquè després ve un bé un, ara ve un altre. I...
1: Clar. Però aquest senyor me va contar que en aquella època era obligat que acabés el jaleo abans de les 3, havien entregat les canyes verdes, tothom era que seva, a taula posada, hi havia la manteleria, hi havia la vejilla, tot, com es dia de Nadal, tota la família.
0: Plats de paper i tirar. Diuen. Jo no m'agrada això, no, però n'hi ha
1: I cada un feia el seu dinar, no? Sí. Hi havia una cadreta de, pes, sí, que era una cosa típica de l'estiu, no? Sí. I després, bueno, la sorpresa era que tu quan estaves dinant te tocaven la porta.
0: Sí, venia
1: a l'aigua un
0: ros.
1: Aigua un ros!
0: Jo fa molt anys que no em veig
1: a l'aigua un ros. Sí, tampoc no venen?
0: Jo no em veig que no.
1: Però te trobaves taula posada, sí, no? I venien a l'aigua un ros, venien els queixis i els cavallers en seguindola i amb el porró de aigua un ros. I aquella sensació de que quan te posaven l'aigua ros beneït tornava aquella frescor, no?
0: Una vegada la dona dels meus cosins per descans i que ara ja no ve perquè ha tornat grandeta, però cada any per Sant Joan me venia de Santi, solia cridar la pàbia i tot, i na Santi, és que li deien Santiago, li deien Santi.

0: Sí.
1: I me record que un any va venir Sac Monròs, que allà va veure el porró i amb boca a la boca. Diu, no, és per la boca, no és per cap.
0: Que pensava que era per veure. I no, i donaven un donatiu, no?
1: Claro.
0: I feien tot el poble.
1: Claro, ja no sé si
0: que guapo, que guapo.
1: Si van de
0: I després també hi ha gent que potser van els diantes a les completes o a la missa de caixers, perquè sí, la parròquia està de gom a gom, i també fan el repartiment de segur ros dins la parròquia, però clar, allò està així en de gent.
1: També. Escolta, i enguany que el tenim a ell, en el jove, que colca el verbi.
0: Això, sí. I en el programa de festa surt el mestre,
1: sí,
0: Miguel Ángel.
1: Miguel Ángel,
0: que jo pensava...
1: Miguel Ángel, no sé si m'ho sent, però tenc els caragols que es dituré. Bueno, clar, no sé què en fes, però...
0: El pare de Miguel Ángel.
1: Pens amb els caragols,
0: O sigui que enguany tenim una bona capellana, un bon caixer capellà,
1: Sí.
0: Encara que sigui mallorquí, Déu-n'hi-do.
1: No havia focat mai en cavall.
0: No. Me sembla que està entrenant, però bueno, ja veremos. Jo li vaig dir que no s'encomanarem a la Mare del Roser i a Sant Jaume,
1: no,
0: gloriós.
1: Jo l'hòstia que ens volia, perquè ja me faria molt de por.
0: És que jo pensava que enguany no sortiria.
1: Claro.
0: Que sortiria, pues no sé, en Jaume, o sortiria en Camps, Francesc Camps,
1: sí.
0: O que ja són més experimentats, no? Però
1: bueno, valent, el tenim valent, eh?
0: Claro. De tota manera, Mari, si quan passi per casa teva, el tens que saludar.
1: Hombre, claro que sí. Jo,
0: a la caixera Valdesa.
1: Jo l'únic quan passen per casa nostra, perquè això sempre passen. I si veig que estarà que tan porta, me fan pànic, mira, no sé com és, me fan molt de respecte.
0: Molt bé.
1: Però bueno, un guany m'ho ve d'aturar, perquè si no dirà, bueno, ella...
0: Claro que sí. Bueno, també ahir ens vam posar molt contents antes d'espregó de ses festes que va fer en Toni Ponsans, que de Puigcerdà d'ell, ens van posar molt contents perquè van fer el Castelló fa de Sany, que va ser el senyor Patxón.
1: Sí.
0: Aquest senyor, l'Elias i de Sant Jaume, des de quan passa...
1: Sempre ajuda també en el poble, pel reig, coses.
0: La cabalgata, no? I sobretot quan feu la davallada que passa per banca seva, que si poals d'aigua, que si polo, que si pilotes...
1: Sí.
0: Va grossa amb en Patxón,
1: eh?
0: El vols felicitar, Mari? No sé si l'has vist encara des d'ahir, però el vols felicitar per des de la zona de Riu Castell per aquest homenatge que l'hem fet.
1: Hombre,
0: i aquesta placa.
1: Estem molt contents perquè és un personatge únic al castell, perquè no hi ha ningú en els balcons. Ai, algun tiren, però polos i tot el que fa ell i pilotes, enhorabona.
0: Sí, perquè deu haver hores de feina per parar-ho tot, que sí, si pilota, que si polo...
1: I té un boinder que seva preciós, ha posat cavalls, està preciós.
0: Està preciós, fa una feinada, i tant, i tant. I després també sabem que hi ha l'equip de joves o jovenetes de l'Atlético Villacarlos, que també se van guanyar a l'entitat dels pobles d'enguany, no? Aquestes fietes també que ho van xerrar, no? Que bueno, que era impensable que una dona pugui jugar a futbol. I ho van aconseguir, no? Perquè
1: sí.
0: No es tenim que obrir.
1: Exacte.
0: No es tenim que obrir un poc,
1: exacte,
0: no?
1: Que sí.
0: Ara hi ha dones àrbits, hi ha dones porteres...
1: Exacte.
0: Molt bé. Però estàs contenta, no? Que a l'Atlético Villacarlos hi ha un equip de dones?
1: Hombre, clar que sí.
0: Molt bé.
1: Va, molt bé. Va, hi ha tingut molta cosa. Hi va haver les majorers, que també van
0: també,
1: acabar.
0: Sí, les majorers, sí. Que guany també són recordades, perquè fa 30 aniversari del grup de majorers de la segona època, que va començar el 96.
1: Sí.
0: 96. No puc fer de més que recordar-me de la Loli.
1: Oh.
0: Mesquina. I de son pare. Però bueno, mira...
1: Què hem de fer? Va ser un robo, perquè son pare no ho vols, era gran, però això, ella va ser un robo.
0: Sí, això encara me va sorprendre, perquè m'ho va comentar a Nini Torres, que també havia estat majoret, i me va contar a na Marga Lombardi, també m'ho va contar, que va ser majoret, que estem preparant aquest sopar que fem cada any, i mesquina... Però jo mai m'ho hagués pensat, eh? Que no l'Oli
1: sempre
0: tenia...
1: La veies, perquè l'Oli amb aquella somrisa sana, preciosa...
0: Sí, mira, doncs jo me'n recordo un dia que la vaig veure amb sa mare, que ja era gran, també, i me'n recordo que un dia va fer sa broma, va dir, ma mare, no s'enterarà tots. Ja. Perquè era una dona que, Déu-n'hi-do, vull dir, son pare era militar, però sa mare també, Déu-n'hi-do, una dona de caràcter i saps, molt bona dona, però em vaig quedar atordit quan me van dir, bueno, és que quan va veure s'esquela me vaig quedar així, saps, que no t'ho espera, però dic, era molt...
1: Res, no sé. Santi, tenim un destino. El que passa que jo a vegades, i si aquest d'aquí dalt mos crida a vegades, sí. Ai, no crida prou bé.
0: I tant.
1: No crida prou bé.
0: Com definiries a Loli, tu que l'has coneguda? Com era? Oh, molt agradosa?
1: Molt agradosa.
0: Era jo? Molt de fer poble?
1: Sí, molt, molt. Sempre que la veia, feia aquella xerradeta amb ella. Sempre res, sempre aquell somrit guapa.
0: Era guapa, guapa, guapa, guapa. Guapa. I el tema de ses majorets, ho vaig seguir un poquet en aquella època?
1: Bueno, jo no vaig fer de majoret, però...
0: Però ho vaig seguir un poc en aquella època, aquelles salutetes que sortien en sa banda de tamons i conetes pel centre, ja...
1: I s'esplanada, sa pista de patinatge, n'hi havia un que feia ràdio, que gravava, hi havia remei a riure, perquè, bueno, ja me diràs tu, ara alcen una cama, ara alcen un peu...
0: Sí, tu te'n recordes d'en de So, no? En Andrés Ferrer, que va ser un dels directors...
1: Els pioneros d'ells, sí. Que, però mira, tocava, que han de fer fiam
0: claro, meu. Claro. Però va ser un grup que va fer molta història, perquè
1: sí,
0: els convidaven per tot,
1: van de Palma i tot troba bé, sí.
0: I ses festes de poble, sí. Jo me'n recordo que totes ses festes de poble els havien, no?
1: Exacte, sí.
0: Sortien a ser de Firada de Carrossa,
1: sí.
0: Mallorets...
1: Va ser una època molt guapa.
0: Que
1: però
0: guapo.
1: Però va de fa molt d'anys.
0: I festivals, bueno, sí, bueno, aquesta era la segona època.
1: Sí. No, ara aquí no. També hi ha una foto de sa banda i hi ha en Nacho, que no sé si t'has fixat.
0: Sí.
1: Jovenet.
0: Jovenet.
1: Hi ha de Menor també, que es va morir.
0: També,
1: va,
0: també. També.
1: Sandana,
0: també, sí. Hi ha sa banda José i sus muchachos, jo. Que hi havia en José.
1: José, més que
0: José,
1: també va ser un desastre.
0: La família Sendan.
1: Sí, sí, sí.
0: I bueno, també no s'han recordat de seu germà Ramon,
1: també,
0: que va estar en el tema de sa colcada, sí. I tot això, aquest tiempo s'aquellos.
1: Aquests gent jove no se n'hauria d'anar, però...
0: Claro, però bueno, mira, això són ses festes, no se'n recordam. Sí, ahir també me'n vaig recordar molt d'en Nicio, quan li van dedicar sa placa a en Nicio, que nos va deixar un parell de dies antes de ses festes, farà, què deu fer, ja, dos anyets o tres? Antes de Sant Jaume, no es va deixar,
1: sí,
0: va ser també una sorpresa.
1: Sí, d'actuar. Jo que li he deixat, no actuava aquell
0: sa
1: dia.
0: La seva vida era salvètic.
1: Però la meva Vanessa me va telefonar, diu, mama, diu això ja...
0: I doncs, sí, pues també la seva vida de Salètic, Salètic o Villa Carlos, en Nicio. I mira, també...
1: Nicio jo mai l'olvidaré.
0: Sí, però bueno, vull dir que també són persones que han fet poble, eh?
1: Poble.
0: Que han fet poble, clar que sí. Bueno, pues sí, pues mira, pues aquest homenatge que li ha fet l'Ajuntament a Salètic o Villa Carlos, pues va en memòria d'ell, perquè bueno, amb un anant, però les obres queden, no?
1: Quan tu t'estimes una persona i és aquesta persona fet pel poble i per molts, mai s'oblida això. El senyor Pinto també, que no era un...
0: Senyor Pinto, ses carosses dels Reis, fer una feinada
1: tot.
0: I tot el que s'ha fet, tot, no? Tot. Bueno, també la gent que li ha de cantar, que no podem oblidar-nos de que dia 23 hi ha Ranxo.
1: Ranxo.
0: Que en Subi també el tenim un poc així, a veure si també s'anima un poquet mesquinet també, en Subi, Subi també, en Subi, que també és una peça important de l'ajedrez, del castell, en Subi amb aquest ranxo, no? Aquest grup de ranxo que també m'acosta que fa mesos que ensaien. Bueno. Però bueno, el castell s'estima les tradicions perquè la prova, ho han dit sempre, no? Que es deixa el dolor van alçar.
1: Sí.
0: Es deixa el dolor van alçar, no té res que veure amb això, perquè el ranxo és més patxanguero, home, més divertit.
1: Home, es deixa el dolor, Santi, passa que hi havia molta gent bona, que el que dius, els anys han passat, ja han tornat grans, molts ja no hi són, i molts, per exemple, a la mateixa Vanessa li agradava, però a l'hora d'ensenyar...
0: Claro, i comencen després de Reis o després de Sant Antoni
1: exacte,
0: ensenyar i estar liat, són molt de mesos.
1: Però bueno, mira, sempre hi ha gent nova i...
0: Molt bé, molt bé. Bueno, Mari, tu tens un net... que te faré una pregunta que no sé si serà o no serà la pregunta que te faré, però hi ha molta gent que quan venen les festes dels pobles tremolen, sobretot els papàs i les mamàs i els avis, perquè dies antes de que arribin les festes hi ha la fèria. La fèria. I hi ha gent que diu que allò és un escurabutxaques, perquè que si algodón... que si m'agrades coco, que si ses xufletes, que si ses pomes confitades, aquestes que hi havia ses pomes de caramelo, que si vull anar a ses tòmboles, que si vull anar a ses autoxoques... bueno, i ara molles un euro aquí, 2 euros allà. De mare, que té cap problema amb ser una teta o no ho és, de fires o de fèries i tot un
1: procés. Jo t'hi diré que jo sempre m'ha agradat. Vinguessin els cotxos d'això, que grossos encara hi aniria. Sempre m'ha agradat. Hi havia aquelles tòmbules que tenen, que eren en sobres, obries, una xixona, una... Oh, i això va...
0: Eh que sí?
1: Molt.
0: Eh que sí? Pues això, per jo és un dels símbols que ja anuncia que arriben ses festes, a part de Sant Ramada, quan veus que s'esplanada torna a haver ses
1: paradeta. Jo crec que això, per jo, és una de les
0: coses... Et Sant Jaume.
1: Sí. Ara també t'hi tinc una cosa, claro, diuen escar, però bueno... Cada any es cobra més.
0: Claro, per venir. Mesquins, clar. I després una altra cosa. Que fan.
1: Jo comprenc que aquella família que té una, dos o tres al·lots no pot. Ara jo te diré una cosa. En Cristian meu, bueno, Cristian nostre, enguany encara no hi ha anat.
0: Però que li agrada anar a les autotxones, a les tòmboles...
1: Sí. Cristian, que hi enguany. Bueno, ja iré. I des de petitó ja està l'any passat. Li deia en Cristian 3 viatges i quedava conformat.
0: Però hi ha molta gent que tremola perquè quan comença la fèria, m'agrada això, sí. M'agrada jo, vull això...
1: Hombre, jo comprenc, és que té una família que té un ranxo de lots, és una ruïna, però també he de comprendre que els que venen cada any els fan pagar més.
0: I tant, sí, hi ha molt de pobles que són més cars, i tant. Sí. I jo me'n record, pues, no sé, com antes, no hi havia els autoxoques, hi havia futbolins...
1: Sí, la ruleta aquella...
0: La ruleta, que... sempre toca... Ai. Me'n record que hi havia un senyor que tenia una veu molt ronca, que eren ses barajes espanyoles, sí, i te tocava el que dius tu, una xoxona, sí. I tu tenies que treure sa carta de sa baraja i tot
1: jo
0: això, sempre premio.
1: Sempre m'ha agradat això, sempre.
0: I després hi havia es coco.
1: Aquella dona amb una pandaleta que era família de fumador, amb ses avellanes.
0: Sí. Hi havia es coco, ses xufletes, sí. Després es cotó.
1: És l'únic que faig, si vaig, surt, faig una moto.
0: Cacauers, xurros...
1: Era preciós.
0: I això encara segueix, eh? Vull dir, encara hi ha passat els temps, encara ho podem veure, sí. Encara ho veus,
1: no? Les avellanes crec que no hi són, però moltes, aquelles pilotes de sud...
0: En sa goma.
1: Aquell plomero, aquell gorret... Oh, que guapo,
0: sí. I Mari, tu quan eres... Bé, no ho sé, han xerrat de l'any 60, 64, quan van aparèixer en els pobles gegants i els cabeçudes, però tu de petita te feien por els cabeçudos? Vull dir, en aquella època,
1: no.
0: Amb aquells plomeros, no. I m'han contat les batalletes de les fietes en les bolles aquestes, en la goma que li fotien en els caparrots i tot això, no te feien por els cabeçudos en aquella època?
1: No, la veritat és que no.
0: No?
1: M'agradaven també, sí. I tant, que n'hi ha en guai molts, perquè cada any també...
0: Sí, ara me sembla que vaig llegir l'altre dia que han recuperat els cabeçudors que van comprar, no sé si era l'any 70. Hi ha Los Hermanos Mars, hi ha un mariner... Sí, no? Hi ha el grup aquest d'en Quique, i van sortir.
1: Hi ha un petitó que... No sé, de bon bé, no, eh? No sé. Petitó i ell així, tenies un fiat, una fieta, i tira aigua...
0: Això mateix. Na Tecla de Sant Lluís.
1: Ai, m'agrada molt.
0: Tecla, que dues es bubarà i aquell, rosa, el xistó, Na Tecla. Pues això, no? I, bueno, però me sembla que, bueno, d'això, en Quique té aquest grup,
1: sí,
0: de,
1: claro.
0: Hi ha homos i dones i fiets i fietes, i tenen un bon grup, i els van veure amb els cabeçudes que van sortir, i amb els plomeros. Sí. Van fer un taller de plomeros, m'acosta també, que amb una caramuixa i uns reis d'aquest de paper i fan espumero.
1: Els fies no perden la tradició i...
0: Claro, perquè jo me'n record que jo era petit i me'n record que als anys 80, a part del que m'has dit, de que hi havia un senyor que venia amb una senar, amb una panereta de venir a les avellanes, jo me'n record que molt també hi havia un senyor o una senyora que venia, espumeros, i després un gorritos de paper, que era com els legionaris que duen...
1: I hi havia... Del mateix color i els capells.
0: Amb una estrella allà, i tu anaves darrere els gegants amb espumero,
1: sí.
0: Era una passada, ja, oh, i tot el fiet d'home amb espumero.
1: I ara ets al lot, ja no, és que ja no n'hi ha de plomeros ni capells al lot, ja no van de sol.
0: Ahir em vaig veure, es deia que van muntar, que van vestir els gegants, que va ser la setmana passada, hi havia un, que devien venir del taller aquest, va haver un fiet amb un plomero, que l'havien fet, i vaig pensar, mira, els plomeros aquests que es feien antigament.
1: Els lots d'avui en dia no van darrere plomeros, ni.
0: Claro que sí.
1: Però bueno, toca dia i I tot és guapo, no? Perquè mira, cada
0: són records, són records. I Mari, estem a descoets, tu t'ha fet por?
1: No m'han agradat mai els focs.
0: Focs artificials, el dia de Sant Jaume o el dia de Santa Anna, s'atraca? No ho està mai de foc.
1: No
0: ho està mai. Això de focs artificials, pujar dalt la terrassa, veure els focs...
1: Bueno, sí, però vull dir que...
0: No ho està mai.
1: Sin embargo, quan era jove, que anava a les festes de meu casa tia, quedava a dormir i feien els focs a l'esplanada i anava a veure-los.
0: Ja. Que m'han contat la batalleta dels qui vivien davant el quarter de l'esplanada amb les ganaretes, perquè què han?
1: Sin embargo, ara no... Bé, ara te fa de ser de plana.
0: Molt bé. I el tema de la traca, que la molla es dia de Sant Jaume antes de la davallada, que foten la tronada aquella, tampoc no t'agrada.
1: Me poso un poquet arrinconada, que no, però sí, allà m'emociona, sí.
0: Que guapo. Mari, ets una persona que has participat qualque vegada a la davallada?
1: Sí, una vegada. I vaig quedar xopa.
0: Sí?
1: Jo...
0: Però què va ser, amb una manguera? Te van pigar amb un telèfon d'allò de dutxa? Un
1: no
0: poal?
1: No sé, me vaig ficar enmig de la bulla fa un ranxo d'anys, jo i na Maia Roger, i la qüestió és que van quedar xopes. Quan va arribar a casa em diuen que és possible, dic sí, està possible, si m'hi he ficat dins la bulla aquesta, però no m'hi he ficat mai més, ara que ara me'n valien empenta, però ho fet un de tenc els braços, només t'acabarien d'esgarrar.
0: Mira, Mari! De totes maneres, allò que diuen, no, palos con gustos no piquen. Però tinguent en compte que el dia de Sant Jaume, que és el 25 de juliol, que serà la setmana que ve, és un dia de molta calor, té molt de guante, que tothom estigui enmig de del carrer Vitori, esperant que sortin els caixers i que veiés de missa, que sí, Mari, que sortin els caixers de missa, i quan les campanes repiquen, que anuncien que surt la colcada amb els caixers i que veiés i la comitiva amb les autoritats, aquella traca...
1: Jo, el primer coet que vespre de dia 24 que anunci que ja surten m'emociona, i aquesta música també.
0: Que guapo, Mari. Però se sap què vol dir, Mari? Que t'estimes el poble del Castell, perquè és d'aquí, però t'estimes Sant Jaume. I el dia que no sentis res, malament estem, Mari. Poden passar els anys, però... Bé, que tu... Que
1: penses en persones que ja no hi són, però...
0: Però, Mari, t'has donat compte que la teva filla és igual que tu?
1: Ben igual.
0: Som no li toquis Sant Jaume, la Vanessa. Som,
1: que sentiment de llàgrima fàcil.
0: No, però això és guapo, Mari.
1: I dues moixes. Que tenim molt de caràcter, molt.
0: Sí, ja, Mari, però és guapo, això. Pues, Mari, la davallada és tot un espectacle, la gent esperant ja que passi la comitiva d'autoritats i de caixers i cavallers, amb aquella calor que fa, amb ventalls allà, i ara tiren un polo, i ara una pilota, i ara un boal d'aigua.
1: No, un guany que s'aigua va resistir, no sé com.
0: Sí, es va dir que bueno, es grifo...
1: Bueno, mira... Per un dia al any.
0: Claro que sí.
1: N'hi ha molts que la gasten i mira.
0: Però, Mari, quin és per tu el moment més especial? La sortida de la parròquia, t'agrada, no? La col·locada, quan
1: surt? A les 5, és que vespre,
0: i a les 5,
1: el primer coet, allà amb mamà, i després s'ha baixat.
0: S'ha de ballar, de xulíssim, no? I després, quan arriben a l'esplanada, que ja sols, quina hora, escaleo, no? Que
1: no, comença. No hi ha mai un escaleo.
0: Però dic que comença a quina hora, no? Quan arriben?
1: Sí, sí, sí.
0: Beníssim. Bueno, Mari, una altra cosa també que no podem oblidar de ses festes, bueno, és gent que li agrada de baixar a Cales Fonts el dia de Santa Anna, aquesta passejada de vora la mà, que hi ha gent que passa de matí dormiguent, però bueno, que és guapo, no?, recordar també...
1: Antes hi havia el capellet, que ho fan ara en el capellet, o no ho fan
0: en el capellet? Me sembla que hi ha jocs,
1: que ja no
0: fan cosa de vora la mà, dia 26... fan tot que hi ha regates i coses d'aquestes. I després hi ha una cosa que sí que supos que t'agradarà molt, perquè hi ha una anècdota que me la va contar el teu senyor fa molt d'anys.
1: Me pesca molt sent en Celestino.
0: En Tino. Mira, aquest record, s'ha voltat molt de records. Mira.
1: Vinga, vam.
0: Que guapo, no? La Diana, des dia de Sant Jaume. Així que ser prest, que passa a banda, que surten els gegants, els cabeçudos, i ens anuncien que arriba Sant Jaume, aquell berenar de coca i xocolati. I una pregunta que faig jo, que ningú me la sap contestar. Nos costa així que no s'has de matí prest per anar a fer feina. Però per què? quan sona aquesta música, tothom pega un bot de git.
1: Aquesta música de Quinto Levanta, amb un altre
0: cop, Diana,
1: la tenia jo en el meu programa Quinto Levanta.
0: La Diana Floreada. Bueno, Mari, jo sé que un any, amb el permís d'en Tino, que des d'aquí li vull dedicar aquesta part del programa perquè me l'estim molt en Tino, i sé que també és una persona que s'estima molt les festes, i gràcies a tu i gràcies a en Tino i pues manteniu aquesta família que manté les tradicions. Hi ha l'anècdota de la Diana, no? Me va contar en Tino que de fa molts anys venia la banda de música de Mó, la banda municipal amb el senyor Enrique Guastaví, que va fer la Diana per una banda del poble, i després va haver una altra banda que va fotre un xou. Com va ser la banda? Banda de molt per una banda.
1: Sí, i no, i anava en Tino, jo no tenia nevaresa ni siquiera a Can Fortuny, bueno, res, un ranxo de gent dins aquell camió amb uns francesos amics de can Juan i del Llibre Serra.
0: Sí.
1: Bueno, i no sé com va ser, que ho feia, bueno, ens van ficar allà amb el meu cunyat, en Javi, germà,
0: sí,
1: Tino, que era aquí, en trompetes, el Lito, en dues de sones de cacerola.
0: Cacerola.
1: Bueno, res, i anàvem vigilant, quan la banda era per aquí bona, nosaltres m'ho anàvem a passar al de costat, i va haver un show que avui en dia no podríem fer, perquè sol, potser havíem de demanar permís, però ningú va demanar permís.
0: I vau fer una bona Diana doble, no?
1: Oh, aquell camió.
0: I tothom va sortir per la finestra,
1: sí,
0: no?
1: I tothom,
0: va,
1: què passa, què és això?
0: I la gent se va aixecar, però, no?
1: Escolta, si fa aixecar i de veres, bé, que acabava un i començava l'altre, no sé com és, ja t'he dit, perquè no m'han demanat permís ni res, no sé de qui fa les idees, és que no me'n record.
0: Però m'ho va contar una vegada, en Tino m'ho va contar, que va anar molt gros.
1: Va anar gros, va anar gros.
0: Diu, perquè es va despertar tot el poble, eh?
1: En Tino se bateria pum, que m'ha inxalat, com que un lit del papà, tothom, hi havia en Maria Fumadona, Juanita Mecho, bueno, un ranxo, dins aquell camion.
0: I vau muntar la banda de música de del castell. Que guapo. I me sembla que una de les peces que vau sonar, que me la va recordar en Tino, era aquesta. Amparito Roca. Aquesta li agrada molt a en Tino,
1: sí.
0: Aquesta peça. Hombre, és que si te toca anar sol bon dematí i no t'aixeques...
1: I després també, perquè tot xocolatero van tocar també.
0: Mari, quan sents aquesta música és el que te'n recordes del camió, no?
1: No recordo tantes coses. M'has fet recordar moltes coses, Santi.
0: Que guapo, que guapo. Però sí, sí que la tenim en aquesta que m'has...
1: Jo cada any per Sant Jaume brama, fot una bramada.
0: Quan sents la banda, no? Però jo tinc una anècdota que me va agradar molt, i sempre la record, que és que ho han dit avui en el programa, que a les 5 des que vespre, quan repiquen les campanes i se tiren els coets per anunciar que ha començat Sant Jaume, la sortida dels gegants, hi ha un moment molt emotiu, que és que quan fan els passacarrers dels gegants, que passen pels carrers del poble, pues hi ha molta gent gran que no pot veure les festes. I hi ha aquella imatge tan guapa de veure aquella persona gran que seu en el portal de casa seva i que sa banda te toqui una peça,
1: sí, això,
0: és emocionant, això,
1: això no és pagat, eh?
0: Veure aquell l'avi esgaixalen veient sa banda, i a mi se'n recorden d'aquella època, perquè bueno, suposo que la seva època ja devia haver gegants.
1: No, que és molt recordant de la meva època, per exemple, però ells encara, menys encara, perquè a sa època de l'avis no hi havia el que hi havia. Hi devia haver quatre cavallets, una somareta, si hi era, no ho sé.
0: Això mateix. Mira, aquesta és qui me demanaves. Paquito, el xocolatero. Pues sí, Mari, pues, jo me'n recordo fa molt d'anys quan venia sa banda del mitjorn, en Nissac, que tu saps que Nissac era
1: sí,
0: un jovenot, i feia això, no? Anava, venia sa gent, que pot venir a sonar un passo d'obrir sa porta perquè hi ha mon pare i mi l'any que ve no hi serà mesquinet, i li tocaven el pas doble i aquell senyor xaval el sentia sa banda davant que seva allà. Una passada,
1: passada.
0: Que guapo. Bueno, Mari, més cosetes que també val la pena. Bueno, aquella emoció de veure a partir de les cintes que veig pels cabells que passen pels carrers, també els primers vots.
1: Bé, això quan passa pels carrers gran me poses cap de cantó, però...
0: Sí, no t'agrada molt el tema dels cavalls. No t'agrada. I Mari, i el tema de les cotxeries i cases obertes que te convidaven a fer sense posar un pot de baraneta, encara es fa o no?
1: No ho sé, jo...
0: Havia de taula posada, perquè havien dinat...
1: Que no, allà en el carrer d'esport, les corregudes, vaig dir prou.
0: Sí.
1: Això que t'ho vaig dir amb en Sastre,
0: amb en Joan Miquel, sí, en Joan Miquel Sastre.
1: Però no en veus gaire de cotxeries obertes avui en dia. Que no.
0: Perquè jo me'n record que hi havia gent que feia sa baraneta, sí, o es dinava, sí, o dinaven, sí, sí, sí, dinaven fent el dinar de dissabte a Sant Jaume.
1: igual que la verbena, la pista que era de patinatge, que era aquí, la tancaven tota, crec que pagaven un durito, érem els socis, un durito. Que...
0: El grup dels durito, sí. Sí que és bé.
1: I allà posaven barra i posaven... I ara...
0: Beníssim. Mari, hi ha una proposta que s'ha fet des de... Bueno, que ha sortit en el diari Menorca, no sé encara com està el tema, però ha sortit una proposta se demana que José Tadeo sigui fi il·lustre del castell. Què trobes?
1: Si ho troben és per...
0: Que va ser balla del poble.
1: Va ser balla de Tadeo.
0: Pepe Tadeo va fer molt.
1: Jo no sé, molt grandet, ja fa molt d'anys que no l'he vist.
0: Sí, na la Lleta, i me sembla que té el nebot, que és el Padre Bonet, sí, també, sí, sí, sí, sí. I me sembla que va sortir aquesta proposta de la persona del poble. Bueno, Mari, també ahir...
1: Que li faig imprès, perquè és molt gran.
0: Sí, Antoni Sans, sí. Que es va despedir ahir com a, bueno, l'any passat com a fabioler Anna Cristina Fullana, va ser el pregoner de les festes, un pregoner que va tocar fibres com tots els pregoners de cada any, cada un per les seves coses, que se van recordar de la seva sogra, com ha dit Nacion, i del seu sogre també, i de molta gent. L'has conegut en l'autoescola? L'has sí. conegut com a fabioler, com a persona?
1: Sí. Jo vaig anar examinem, bueno, classe allà, i en Horacio en pas descansi, que està allà, mira els anys que fa, i vaig treure el carnet allà. Sí, sí, sí.
0: I no es va recordar que sol donar una gilda.
1: Ai.
0: Que guapo, que guapo. Doncs pues mira, estic molt content perquè Anna Cristina Fullanes i en Toni Sans ho han deixat, però sé que hi ha una gran remesa de fabiolers i fabioleres que seguiran en aquesta edició. Vull dir que hi ha fabiolers per estona,
1: Sí.
0: El poble del castell hi ha fabiolers per estona. Bueno, i Mari, te creus que la setmana que ve sentiràs això? Divendres qui ve, es que vespre, o es vespre, sonarà so a l'esplanada. Tu creus o no?
1: Sí, perquè com que passa volant, el collot, ja saps que crec, que ara me dius això, i ho sentirem, però no estarem gaire i sentirem villancicos que passa la vida volant.
0: Sí. Mari, ets una persona que diu que t'estimes les tradicions, t'estimes els animals, sé que els hi tens respecte en els cavalls, i això m'agradaria que com a vecina del poble, perquè tu ho pots fer, jo no som del castell, però m'estimes el castell perquè fa anys que venc, però m'agradaria que com a vecina del poble animessis a tothom a participar de la festa, però sobretot que se li tingui respecte a la festa i en els cavalls,
1: sí,
0: que fa molta calor, sí, respecte en els cavalls.
1: Sí, molta gent que s'ha fet per mi, que no sap prou com va, i després, ara tothom ja va amb els botellons de pomada, petit ja, i allà molts... Bé, ara fa quants anys que no, però hi va haver un any que hi havia per tot, de gent estirada, que no sabia...
0: Sí, fa pena, i això no és festa.
1: Això no són festes.
0: Això no és festa.
1: Això no són festes, això és, perdoneu la paraula, una porqueria.
0: Una porqueria. És que me sembla que, Mari, no fa falta esperar que arribin les teves festes del teu poble.
1: Exacte.
0: Per encantar-te. Això ho pots fer, no està bé dir-ho, però ho pots fer un dissabte.
1: I com que hi ha gent que potser amb una pomada dues ja s'ha i veus aquests al·lots, amb els botellons aquests pelles de... Però
0: clar,
1: bueno, és així.
0: Clar que sí.
1: No podem fer-ho.
0: Bueno, Mari, i un moment emotiu és el dia de Sant Jaume, quan ha acabat el jaleo, amb aquella calor que fa, aquells darrers vots dels cavalls i l'homenatge que li fa l'Ajuntament i en el poble en el que així que veia sense canya verda, amb aquesta música. Que guapo, no? Hi ha aquest homenatge, que, aquesta emoció... Aquesta emoció, no?
1: Sí.
0: Que me'n record que Miquel Alzina, el nostre regidor, i altres regidors, s'emocionen, no? Quan tenen la sort de poder entregar aquella canya verda.
1: Les botes, també.
0: Les botes. Les botes. Sí, les botes. Aquesta música que t'ha donat cos, també, no? D'aquestes canyes verdes, que, per cert, avui m'he enterat que donaven en directe el jaleo del Mercadal.
1: Ah.
0: O sigui que, atenció, perquè al millor pròxima setmana podeu seguir els jaleos de les festes. Bé, no, és que no pugueu anar a la plaça.
1: No el havien donat mai en el jaleo de Mercadal?
0: No, això, jo me sembla que l'any passat, no sé si va ser per IB3, però jo avui m'ha sortit per YouTube, que donaven en directe el jaleo del Mercadal. Sí. Tu hi havia un gentar.
1: Compte.
0: Mercadal devia ser, no sé quina hora, a les 11 des de matí, i un jantar.
1: Sí, hi ha molt festa i vol de tot. I...
0: Mira, i això que deies des volem vi, mira, aquí és des volem vi, mira.
1: Ara ve el més guapo del món.
0: Clar que sí. Aquest volem vi que m'acosta que fa un parell d'anys es va substituir per mosto, perquè, bueno, la festa no és alcohol. La festa és fer bulla, la festa és fer poble, i per tant, bueno, si es volem vi, serveix per fer un brindis,
1: sí.
0: Igual que fem un brindis quan ve Nadal, quan ve Cap d'Any, quan ve un casament, quan ve un bateig, quan hi ha una comunió, fem aquest brindis, però no hi ha cabussada de l'alcohol. Però, bueno, es volem vi, és un clàssic,
1: bueno, és
0: no?
1: És un clàssic, sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Bueno, Mari, com definiries que és per tu Sant Jaume? Perquè és del poble del Castell, és una festa que m'has demostrat que t'estimes, que la visquis d'una altra manera, perquè l'emoció la tens quan sents aquest tot de Fabiol, quan sents aquest pas dobles, quan sents aquests coets, això. Però com definiries Sant Jaume per tu? És un... Sant Jaume és gran o no és gran?
1: Bé, jo és una de, és la festa que m'agrada més de l'any. M'agrada l'estiu, m'agrada tot. Totes m'agraden, eh? Perquè, però des de que no tinc tota la meva família,
0: clar,
1: ja he decaigut un poc, no sé per què, i és impossible, perquè això no, no ho tinc que fer, perquè mira els anys que fa ja.
0: Clar.
1: Però m'emociona.
0: Bueno, senyorança, hi serà sempre, senyorança.
1: Aquesta música m'emociona. M'agraden els Reis, m'agrada la Setmana Santa, però... Però jo amb aquest en Sant Jaume, no sé si és aquest estiu, que també m'agrada més tot. Eh?
0: O sigui que per anar a Mari, amb els anys que fa, Sant Jaume segueix seguint molt gloriós.
1: Per això sí.
0: Que guapo, que guapo, guapo. Mari, i bueno, i ara ve un moment molt emotiu, que és el 24 de juliol, que si Déu vol, això ho sentirem en directe el pròxim divendres de la setmana que ve, ja no hi queda res. I que, bueno, ets a veu de sa festa, han de sentir això.
1: Va, vinga, posa.
0: I no es posarem sa pell de gallina, perquè si no se nos posa sa pell de gallina amb això, vol dir que ja no s'agrada res. Va per vosaltres.

0: Mari, jo sóc la veu de Sant Jaume.
1: Avui me mates a Sant.
0: Mira, Mari, ho tinc que dir ben clar. Tenim que donar gràcies a Déu que un any més puguem arribar en sí. aquestes festes.
1: Exacte, que hi ha molta gent jove
0: de Sant Jaume,
1: que
0: ja no hi és. I que, si no volen, que sigui amb una gorra, amb un capell, o a sa sombra, pugueu estar davant l'Ajuntament
1: sí.
0: a sentir el primer toc de Fabiol.
1: Que sí.
0: I sobretot, faró per aquí ja ni són, perquè van ser ells els que ens van ensenyar a estimar sa festa.
1: Sí, perquè...
0: Ah, que sí?
1: Que sí, que sí, que sí. Tota sa generació nostra antiga us ho va ensenyar.
0: Clar que sí. Aquest toc de Fabiol, que ets sa veu de sa festa, ets sa veu de sa festa de Sant Jaume, i Mari, és que els castells són molt grossos. I ara la pregunta de Millón. Mari, les festes de Sant Jaume van començar amb un clàssic que d'aquí una setmana ho van poder viure en l'espectacle de Sempre Salón.
1: Oh.
0: Sabem que el Cafè Teatro Salón és un clàssic, és un lloc emblemàtic del castell. Si me demanen jocs importants dels pobles castell que fan història, doncs me'n recordaré d'Escau, però també me'n recordaré molt d'anys del Cafè Teatro Salón, especialment quan venien les festes amb aquestes gales que no es feien Andrés Ferrer i tot el seu equip. I gràcies a vosaltres, amb aquesta iniciativa de mantenir les arrels d'aquest espectacle, d'aquesta nit d'espectacles, va néixer aquest grup de Sempre Salón. Mari, estàs contenta de que un any més hagis pogut participar amb aquesta família amb el grup Sempre Salón?
1: Hombre, jo tinc que agrair a l'Ajuntament que cada any mos posen el programa de les festes i que mos vulguin per actuar. Però clar, jo també t'he de dir una cosa.
0: Los años no perdonen,
1: no,
0: Mari.
1: Sempre Salón no se pot comparar amb el Cafè Teatro
0: Salón,
1: perquè allò eren uns grans artistes. Però bueno, nosaltres n'hi ha uns de més grans, uns de més joves, uns seran nats, uns han tornat, cada un fa el que pot, i com que nosaltres li vam demanar a Andrés quan ell va acabar a veure si podien posar Sempre Salón, i ell va dir que sí, pues per nosaltres també és un orgull.
0: Claro. De totes maneres, jo no sé què dirà el nostre pròxim convidat, però jo vaig tancar els ulls. Pues primer de tot perquè feia molt bon estar a Cala Corb, que és un rinconet del poble que déu-n'hi-do ja voldria en altres pobles tenir-ho en aquest rinconet, però vaig tancar els ulls i me vaig deixant-ho per aquell ambientillo, aquelles bromes que va fer Nomar, me'n recordar molt per en Andrés el que feia, i després tots els nombres que vau fer, vaig tancar els ulls i me vaig imaginar que estaven i és que això és l'important de l'essència que feu vosaltres.
1: Cadut et seu. Bé, jo ara quan me veig pel mòbil em dic no em faré més perquè me veig horrorosa.
0: Bueno,
1: no. I prou, no, ja no estic per aquest tro, ja no em faré
0: bueno, jo te vaig veure com sempre, eh? Jo quan te vaig veure tu de voltar a l'escenari me'n recordava quan participaves en els festivals de la ràdio.
1: Sí, ja.
0: I mira que fa anyitos, eh?
1: Mos va fer molt mal. Bé, al principi feia molt de vent, per el que es movia, però després allà se va calmar i patinava allà que semblava que havien tirat aigua, no gosaves ni morir a terra. Però va anar bé.
0: Pues, Mari, que ho pugui fer molt d'anys. Ara, Mari, si no m'equivoc, me sembla que fareu un descansito i ja bueno, dins la tardor hivern preparareu ja les pròximes actuacions.
1: Jo encara tenim un setembre després per aquí de centro sempre col·laborant. I bueno,
0: que farà preparar-ho a la prou que valga a Reyes Magos.
1: Com que no cobrem un duro, tot és per amor a l'arte, doncs mira,
0: però,
1: si com que m'ho senti i vol que anem a actuar, feliços.
0: Però Mari, pots estar segur que si jo ara n'hagués demanant a tothom que opina de Sempre Salón, tothom diria que està contentíssim. Perquè, no sé, ho feu de manera altruista, teniu el gran suport de l'Ajuntament, que ho feu per el poble, i tot repetir que si ho hi hagués sigut el programa, cosa que no vull que passi mai, ni l'Ajuntament tampoc, seria tu demanaria.
1: Bueno, no ho sé.
0: És un clàssic.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot.
0: Però, bueno, té que haver una estona de broma, també, sí. Sa festa, no?
1: Aquell fontanero mos va matar.
0: Bueno, sort que no és època aquella, si no, hi hauria estidores i rombos.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Mari Llorenç, gràcies per venir a Ràdio Castell amb aquest rinconet que tenim. Massa greu que t'hagi tocat un poc les fibres, però que t'he de dir, és que són tontos com nosaltres,
1: sí,
0: que no som emocionats per les festes. Les persones que no s'estimen les festes, no s'emocionam amb qualsevol cosa, no s'emocionam amb un tot de Fabiol, no s'emocionam amb un pas doble, no s'emocionam quan... no sé, quan l'altre dia en la vestida de gegants, pues te'n recordes quan vas amb els teus pares a veure els gegants, ells van esquitar, te van ensenyar l'estimació pels gegants, quan veus aquells fiets amb els cabeçudos, amb els cagrossos, amb el plomero, te toca les fibres, qui no ha anat darrere els cabeçudos, qui no ha anat darrere els gegants, aquella música, aquella emoció, i això és el que no podem perdre, no? El dia que perdem això som morts?
1: Ja, sí, sí. Ai,
0: més clar, aigua, el dia que no t'emociones amb un tot de Fabiol, és que na Mari està molt grave, eh?
1: No, des de l'Evo.
0: I això vol dir que t'estimes el poble, t'estimes Sant Jaume, i te torno a repetir, que torno a dir el que he dit en el començament de la intervenció. Gràcies per ser com sou, la vostra família, ara que tenim en el nostre pròxim col·laborador davant aquí, estarà content de sentir-vos les paraules que diré, però gràcies per tenir la família que tens, perquè segueixen les tradicions que te van ensenyar que teva, van fer l'exemple de les canyetes de sobrassada en aquell concurs que van fer, i ho van demostrar en la confecció d'esbujot. Mira els anys que estem, el 2026, i la teva família va fer un bujot per seguir la tradició del fester del castell, que és una tradició molt guapa, s'ha de fer el bujot, no? Gràcies per fer aquesta estona que vau dedicar en aquesta tradició. Suposo que l'Ajuntament devia estar encantat de veure aquest fester ple de bujots, canyes verdes i trastos.
1: Quan no m'hi fotre jo d'altres festers.
0: Pues Mari Llorenç, acabes amb una felicitació per tot el poble de Sitges. Té un gloriós Sant Jaume?
1: Pues sí, jo primer felicitar a un senyor que tinc aquí davant, que sap que me l'estim molt, perquè aquest dia farà festa, Sant.
0: Gràcies.
1: A tots els que fan festa, gràcies. Sobretot convidar, perquè divendres, dissabte i diumenge, sobretot divendres i dissabte, la pesca hi haurà molta gent amb escaure en fin de setmana.
0: Sí.
1: Molta precaució amb els cavalls, que no els faim mal, en la beguda, i que no hi hagi cap cosa grave.
0: Perquè sí. I després no us tenim que recordar, a part de Sant Jaume, no us tenim que recordar de Santa Anna, per fer una volteta per Carles Font, perquè bueno, no acaben les festes en Sant Jaume.
1: Sí, sí, sí.
0: No s'han tenit que recordar la gent de la mà, els pescadors que viuen a Cales Fonts, i aquesta festa marinera de la Santa Anna, no? Que és una passada, no?
1: Gràcies
0: musiqueta,
1: a tots, i... tots els que tinc aquí de vora, en Lluís, a tothom, tots els ajuntaments, tots, els primers fins al darrer,
0: clar,
1: perquè aquest dia es fan una feinada.
0: I tant. I que ho puguin fer molt d'anys.
1: Que sí.
0: Perquè estic content que se mantinguin aquestes coses.
1: Sí, eh?
0: Moltes gràcies, Mari.
1: Gràcies, Xanti, tu.
0: Gloria de Sant Jaume.
1: Gloria de Sant Jaume.
0: T'esperam l'agost.
1: Vale.
0: Vinga, un besito. En que sigui amb un polo.
1: Igual, vinga.
0: Una abraçada. Adéu.

0: Bueno, agraïm la visita de la nostra col·laboradora de cada mes, de Mari Llorenç. M'ha sap molt de greu perquè avui han tocat un pot de fibres amb aquests records d'aquests Sant Jaumes passats, però bueno, això és molt emotiu i malament si no passés aquestes coses. Bueno, i ara ja pues, anem a passar en el pròxim convidat i col·laborador que el tenim de tant en tant, sempre que pot, en aquest programa i altres programes, perquè tinc que saludar i tinc que saludar una vegada més, un diumenge més, una vegada més, en Miquel Alsina Agudo. És el nostre regidor, és el segon tinent de balda, regidor de Cultura, Educació, Joventut, entre altres coses, de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, i ha vingut aquí a fer una estoneta. Sé que aquest dia es va de bòlit, però és d'agrair sempre que vingui el nostre regidor, Miquel Alsina. Bon que vespre, Miquel, benvingut. Com estàs?
1: Molt bé, Santi, bones tardes a tothom.
0: Gràcies per venir.
1: Bueno, faltaria més, venir a Ràdio Castell sempre és un gust, i més en unes dates tan importants com aquesta, on el poble es transforma, diguéssim.
0: Efectivament. Bueno, na Mari Llorenç t'ha saludat i també bueno, ha demostrat que és una senyora que s'estima molt el poble, ha estat un cabespa emotiu amb els records i que bueno, te té molta estimació.
1: Sí, na Mari i tot el grup pues, fa molt d'anys que ens coneixem, jo era molt petit i com bé sabeu ja anava amb entitats culturals i participant i apoyant pues, tots els moviments culturals que tenim en el poble.
0: Efectivament. Bueno, Miquel, ja ho vas dir ahir en Esbalda, el senyor Lluís Camps, que us felicit per el programa de festes, com cada any una portada emotiva, amb un tema sempre diferent, cada any diferent, emotiu. Miquel, ha estat un difícil de confeccionar aquest programa del 2026 de Sant Jaume, perquè bueno, sé que cada any tocau temes, la qualitat de dibuixos, d'il·lustracions... Ha estat complicat enguany?
1: Bueno, més que complicat, l'organització, es calendaritzar cada activitat o agafar una temàtica, que des d'aquí som a l'Ajuntament, hem procurat agafar una temàtica, un fil conductor a el que és cada programa de festes perquè la gent trobi una motivació diferent cada any. Aquesta originalitat que tinc i que, bueno, que sempre és ben rebuda perquè són coses al final del poble. Més que això, està complicat o està seguint complicat la coordinació de tots els actes per diferents motius. Enguany també ens ha tocat el Mundial del Futbol. I com bé sabeu, aquests dies, pues, clar, bueno, més que mal, pues, una doble gestió de les activitats i comunicació de les activitats. I no és fàcil, no és fàcil. També es ve que he tingut un canvi de personal en el Departament de Cultura. Com bé sabeu, en Diego i la Marga es van jubilar per Nadal. I bueno, pues, les dues persones que tinc ara en el càrrec del Departament pues, estan donant tot el que poden i estan fent tot el màxim perquè les festes surtin en normalitat.
0: Efectivament. Miquel, m'agradaria que recordessis que avui, amb motiu de la final del Mundial que juga Argentina amb Espanya, Espanya-Argentina, ha hagut un canvi inesperado, perquè ningú sabia que acabaria la cosa així, és cosa que estem contents que hagi guanyat la selecció, però un canvi en la programació del programa de festes, que si te sembla bé ho podíem recordar, perquè no, si hi ha qualque despistat que sàpiga el que no s'espera avui que vespre.
1: Claro. Avui tenim el monologuista, en Rubén García, que tenia que actuar a les 10 del vespre, un diumenge a les 10, després de sopar. Era una bona opció. Ja venim dos anys fent, ho vam fer amb el Casta, ho vam fer amb Jaime Gili, i funciona bastant bé. I, degut a lo que és el Mundial de Futbol, van tenir una sol·licitud de poder posar pantalla en el poble aquí a l'esplanada. Ara ho tenim tot organitzat i quan bueno, van creuar que Espanya arribava a la final, van trobar dient no cancel·lar els humoristes, ja que tenia bitllets i bueno, hi ha una sèrie de compromisos darrere cada actuació, hi ha tècnics que fan feina i el poble no té per què perdre tampoc una actuació per un Mundial. Vull dir, poden conviure les dues coses. Vale? I el que hem fet ha estat pues, posar a les 7:30, d'aquí mitja hora exacte, sí, posar el monologuista, en Rubén, que començarà, fa tot tipus d'humor, vull dir que segur que agradarà, i a partir de les 9:10, 10 minuts antes de les 9, connectarem amb el partit de futbol i tots els aficionats podran veure el partit de futbol. Així que, bueno, mos espera un vespre llarg, perquè de les 7:30 fins les 11:30-12 hi haurà moltíssima gent a l'esplanada.
0: Miquel, tu ets una persona, no sé com dir-ho, perquè això no em pot dir el que te demanaré, però tu ets una persona que t'agrada fer apostes, no apostes de dubte, sinó apostes, jo que sé, pues m'ajuc una Coca-Cola amb els amics, que farem això, farem allò, en aquest cas, apostes que guanyarà Espanya, i de com a què? És un poc difícil, però
1: és
0: no
1: molt
0: sé
1: difícil,
0: si...
1: És molt difícil, Santi, me poses en un compromís.
0: Bueno,
1: jo soc una persona
0: argentins.
1: Que té molta intuïció, sabia que arribaríem a la final amb Argentina, jo ja ho vaig dir, fa un meset, jo ja ho vaig dir. En el segon o tercer partit vaig dir, hi haurà la final amb Argentina. Bueno, m'acosta fer una aposta, no me moveré del tot, no.
0: Miquel,
1: perquè hi ha dues coses, Santi, mira.
0: Tu pateix una persona que té molta fe i no te deixa...
1: No perds les esperances així com així. Ara, sí que es ve que hi ha una cosa, que Espanya juga molt bé amb equip i Argentina juga molt bé individualment en els darrers minuts. Entonces jo crec que fins al darrer quart d'hora patirem amb aquest partit de futbol.
0: Sí, perquè pot haver sorpreses, no? No sé si et sigui un pot amb la feina que tens aquests dies de compromisos amb el poble, però no sé si et sigui un pot la trajectòria i hi ha hagut dies que no s'han fotut sorpreses, com aquell dia que van fotre canyonades contra els francesos i nos van tombar.
1: Sí. Jo me pensava que no ho trauríem, però sabia que arribaríem a la final amb Argentina, així que tenia aquesta esperança. Sí, però...
0: Beníssim. Bueno. Miquel, bueno, ja veurem què passa, ojalà sí. Sí, se t'obre a jugar festa grossa, si guanya Espanya, en el poble.
1: Sí, un poquet de música.
0: Miquel, enguany ha estat un començament de festes que Sant Jaume ha vingut molt potent, no?, amb tot el que veu fet, als principis Los Inhumanos...
1: Així és.
0: Apostant per la gent jove, també, un programa de festes on totes les edats tenen cabuda, mantinguent les tradicions i el de sempre, i és qui s'avorreix perquè vol, no?
1: Jo crec que hem fet un programa de festes molt potent, molt compromès en la tradició, també amb la innovació. Bueno, tenc aquesta doble sort de ser una persona jove, en coneixement de lo que a la gent li agrada, en coneixement de grupos, de música, de monologuistes, de diferents coses i activitats que, bueno, que fan que se pugui haver fet un programa extens i per totes les edats. Els jubilats tenen les seves baranetes, també hi ha hagut diferents actuacions més enfocades a tots els públics, hi ha hagut també los Chaveas, que són d'aquí del poble, hi ha hagut també exposicions en el Solellet, a Talassa, los Inhumanos, Surban, Saholi, Pasfiets, un taller de cavalls i de plomalls, que sols s'havia perdut molt, lo dels plomeros.
0: Ho han comentat en la Mari, que va sorprendre veure ahir un fiet amb un plomero.
1: Sí. Van fer un taller de plomeros a posta perquè la gent del poble pogués fer i recuperar aquesta tradició.
0: Que guapo.
1: Ahir van sortir els capgrossos, on enguany se n'han restaurat dos.
0: Dos
1: capgrossos n'han recuperat, que estaven molt deixats i, bueno, antes estaven en els corters i, com sabeu, pot ser humitat dels corters.
0: I són dels 70? No toca llegir cosa que són dels antics, dels més antics.
1: No, perquè...
0: No dir la comparsa de que es va adquirir, no? Amb els gegants o no?
1: Els gegants són del 64, entonces els capgrossos van venir antes.
0: Havia estat 50 per aquí.
1: Antes, sí, aquí. Jo crec que sí. Sí, ara mateix no duc les dades,
0: sí, perquè
1: però
0: em sembla que m'han comentat el del Durito, del Durito i tot això.
1: Sí.
0: Estàs content de la bona feina que fan Quique i el seu equip? Perquè, bueno, d'ahir tothom entusiasmat amb aquest grup de capgrossos, la feinada que fan els geganters, igual que altres col·lectius de Menorca, però vull dir, estàs content? Perquè jo veig que, gràcies a Déu, se manté aquesta colla, tothom se'n recorda d'aquella època que tenien que venir persones cobrant i tot això, però que s'ha mantingut aquesta tradició de fa molt d'anys, des que es va fer la primera colla. Què trobes del tema aquest?
1: Bueno, jo estic molt content, la veritat. La colla fa una gran feina. Hi ha molt de compromís per part de moltes persones del poble que se mantingui aquesta tradició. A més, estan fent una feina molt important, que és passar-ho a les diferents generacions,
0: també, bueno,
1: com per exemple amb aquesta exposició que han fet enguany. Els gegants són una tradició ja en el poble, en 63 anys que fa que són el castell, i no només això, sinó a part del relleu estan recuperant els capgrossos, estan millorant els gegants tant com poden, estan donant escena a conèixer,
0: a
1: fer feina d'anar a l'escola, a fer feina de fer diferents activitats perquè la colla tingui nom. Així que, bueno, igual que totes les entitats, com per exemple també el Club Nàutic, que ara ha canviat de junta i prepararan tot el de dia 26, el grup folclòric, veiem un relleu també generacional important en persones joves, en persones amb empenta que ho estimen. Jo crec que aquests moviments culturals que estem tinguent en els pobles darrers 4-5 anys, no perquè sigui jo 3 anys, sinó des d'antes i tot, crec que són molt importants i marquen un antes i un després, sense que es perdi la tradició i els costums.
0: Efectivament. Bueno, també les entitats que hi vau fer van ser homenatjades antes d'Espregó, hem de recordar aquest grup femení de l'Atlético Villa Carlos i el senyor Pachón, que, bueno, el senyor Pachón, que tenen que dir, és una institució del poble també, no? No ens imaginem una davallada sense les pilotes que surten del balcó de Caseva i es saigo i es polos. I...
1: En Pachón i Neissa són dues persones compromeses en la festa, compromeses amb el poble, intenten fer tot el millor i ser-hi, i és molt important, en la festa i sense. I això pues, marca aquest reconeixement que se mereixia com a Castelló fa de Sany i com a persona estimada i vestida del poble.
0: I l'Atlético Villacarlos, els joves?
1: I l'Atlético Villacarlos, la secció femenina, és un orgull. És un orgull tenir tantes atletes aficionades en el futbol i que hagin estat capaces de donar una passa i pioners, perquè és que estem, hem d'estar orgullosos de que som molt pioners en moltes coses. Me sembla que hem d'estar orgullosos del nostre equip femení, de l'Atlético Villacarlos, i de totes les atletes que acompanyen i donen aquesta passa a poder mostrar el futbol femení també.
0: Miquel, que trobes d'Espregoner? Te vas quedar content? Jo sí. Me sembla que més que content, no?
1: Antoni Sanz és una persona propera, de poble, compromesa en sa festa també, compromesa a el que és tenir un negoci en el poble també, en coneixement, una família del poble, un vesí tradicional, normal, de fer vida del castell, i la veritat que va ser la millor opció i per enguany, i sense desprestigiar els altres pregons, perquè cada un ha tingut el seu, la veritat és que molt proper i molt familiar. Molt bé.
0: I sopar de vecins, què tal?
1: Bueno, sopar de vecins,
0: una passada, no?
1: Van doblar la gent, van tenir unes 300 persones a cada cor, més la gent després que va venir per poder ballar en Sobrecant i escoltar Neva Pons. La veritat és que va ser una passada, molt bé, molt, molt divertit, molt bon ambient, moltes famílies i grups del poble, molt bé, van disfrutar moltíssim, fins la una i pico del vespre van fer, Santi.
0: Compte tu, que aquesta música, tu creus que sonarà la setmana que ve?
1: Avam. Jo crec que sí, per anar bé hauria de sonar, eh?
0: Però trobes, ja tu creus que s'ataca Sant Jaume, això, o no?
1: Sí, ho vivim amb molt...

0: moment molt emotiu per vosaltres, que sou la Junta de Govern i també l'oposició i els regidors, és que les visites que feu a les persones majors del poble, que és emotiu, no?, quan anava a casa seva, veure'ls.
1: És molt emotiu, és molt polit veure la gent gran que mos espera, que té aquesta il·lusió per veure els membres de la corporació amb el Batle i que forma part del programa de festes, les visites aquestes. I bueno, són moltes visites, hi ha moltíssima gent gran al castell, em van fer unes 30 llargues, i estem molt contents de que la gent mos esperi, mos rebi amb els braços oberts. És una cosa que tenim al poble que és molt propera i molt polida.
0: Sí. I suposo que t'han contat moltes batalletes, no, els avis?
1: Bueno, quan hi anem, sempre en compten qualcuna.
0: Sí, sí. I les baranetes també una passada, no? Baranetes, sí. Cafeu...
1: Vam fer la baraneta del club, que l'organitzen ells, i ara tenim la baraneta dia 21, que organitza l'Ajuntament.
0: Beníssim. Si no m'equivoc, també teniu que fer l'entrega de premis, de mostradors, sí, de façanes, que deixen ramats. Bueno, ja que felicitar tots aquests veïns, es creixen ja una passada, cada any.
1: Des de fa 2 anys hem doblat també el nombre de carrers que enramen, i la veritat és que es nota aquest sentiment, aquesta unió entre els veïns. Sant Jordi de Baix, Sant Jaume d'aquí dalt, del principi d'aquí, també vam incorporar a Sant Aleix, els Fontanilles dalt de tot també és un carrer que també s'ha animat molt últimament, a part de Sant Jaume, dels altres carrers que ja en remaven antes. Vull dir que la veritat és que... Ah, Sant Jordi i Pablo també el van posar els fils fa un parell d'anys perquè en remessin. La gent està fent pinya, la gent està fent comunitat, i jo trobo que això és molt, molt polit, estem fent molta unió.
0: Miquel, vols destacar, perquè bueno, és un programa importantíssim, però vols destacar alguna per aquests dies? Perquè sí, sé que ara tens molt de compromisos, avui he vingut a fer una estoneta que teva, però vols destacar alguna? Perquè jo vull que a poc a poc cada dia se vagi mirant ses fues,
1: claro,
0: però destaques pues alguna?
1: A part de l'entrega de premis, demostradors, façanes, cartells i tot això que tenim demà, poder destacar la baraneta de dia 21, de jubilats que tenim, poder destacar també el ranxo de dia 23, trobo que és una cosa ja instaurada i és una cosa molt polida en la música que tenim en el poble i tots els voluntaris que fan pinya i mantenen aquesta tradició de cantar. I després ja el 24, 25 i 26, que disfruti tothom de la festa, de les tradicions, del protocol, perquè som uns privilegiats en mantenir un protocol i en dur a terme fil per randa, vull dir, és una passada, i que ho puguem mantenir per molt d'anys.
0: Miquel, aquest moment que estic posant ara per tu és molt emotiu.
1: Sí.
0: La tribuna, durant les canyes verdes, sí, les queixes i cavallers, i supos que com a regidor una passada, no?
1: Sí.
0: Viure a Sant Jaume com el vius.
1: És una passada, és una cosa molt polida. Donar les canyes és un honor, la veritat. I bueno, i organitzar les festes també. Per això era una il·lusió, diguéssim que era un objectiu de la meva vida, el ser regidor, des que era petit, i ho he pogut dur a terme. Enguany és el darrer any, per vocació totalment.
0: Enguany t'espera un Sant Jaume molt especial, bueno, diu que és el darrer, però bueno, vull dir, supos que el viuràs intensament, a part dels actes protocolaris, però també ho penses viure...
1: És el darrer d'aquesta legislatura, ho vull disfrutar moltíssim a l'Ajuntament, farem moltíssima de feina, perquè la veritat és que la vida mai se sap, i bueno, donar-lo el millor de jo, que sempre és el que he fet en tot, donar, entregant-me, i fer que les coses surtin el millor possible, amb molta il·lusió, amb molta unió i mantinguent les tradicions, que al final és el que és l'objectiu principal del departament.
0: I Miquel, les dues darreres preguntes, una pregunta, sí, que vull fer sempre, que des de que venc a Castell sempre he sentit aquesta felicitació que deies en el poble, que és gloriós Sant Jaume. La pregunta és, Miquel, per què és tan gloriós Sant Jaume a Castell?
1: Sant Jaume és molt gloriós, a part de ser patró. Sant Jaume és un món a part. És una vida sencera, Sant Jaume. És sentiment, és unió, és tradició, germanor... és una cosa que si no ho vius i si no ho sents, no saps què és Sant Jaume. I és molt polit, és un món a part, és un món a part.
0: És un món a part. I Miquel, bueno, sabem que dia 24, el dissabte de Sant Jaume, serà un dia molt emotiu, que hi haurà el programa especial de Ràdio Es Castell, que suposo

0: que aprofitaràs també per felicitar en el poble, però vols fer alguna cosa avui?
1: Bueno,
0: un aperitivo
1: sí.
0: Ja per felicitar alguna cosa, no,
1: sí.
0: Encara no és Sant Jaume, però bueno.
1: Molt important, que dia 24, a partir de les 9 i poc, sintonitzem tots Ràdios Castell, que escoltem a tots els directors del programa que mos acompanyaran en aquest especial de Sant Jaume 2026, que també ja és una tradició, tenir Sant Jaume posat a casa nostra i tenir la Ràdios Castell, tenir aquest programa especial on hi passen moltes persones implicades en el poble i en la festa, i agrair a tots els directors del programa tota la feina que feis per mantenir viva la ràdio amb aquest impuls que anan donant i el compromís que tenim tots els directors del programa, tot que és molt important i que fan viva la nostra emissora de ràdio. Així que dia 24, sintonitzat a Ràdios Castell a partir de les 9.
0: Beníssim. I Miquel, res més, felicitar el poble i que mantinguin les tradicions com han fet sempre, sobretot que no falti sí. Aquestes coques i aquests baranars i totes aquestes coses que no s'han deixat els majors, no?
1: Exacte, que disfrutem moltíssim, que tots participem de la festa i que, bueno,
0: i
1: donar les gràcies, respecte a tota la tradició, els caixers, a la banda, els geganters, a la policia, a brigada, donar les gràcies a tothom, serveis mèdics, tothom que hi ha darrere la festa, que fan una gran feina, les gràcies i que ho disfrutem tot molt.
0: I estem a destens usant, no? Dona una setmaneta de calor. Bueno, no,
1: dona calor. Diu que sortirà un poquet d'aire, diu 25,
0: sí?
1: Així que encara
0: bueno,
1: no pot bé.
0: Moltes gràcies.
1: Pues,
0: Miquel,
1: que disfruteu molt i mos veiem i mos escoltam dia 24.
0: Moltes gràcies
1: moltes
0: per la visita. Que vagi tot molt. I sort amb Espanya. A veure
1: gràcies.
0: Massa. Ànimo.
1: Gràcies.
0: Adéu.

Bueno, hem estat amb Miquel Alsina Agudo, el nostre regidor, que va de bòlit avui preparant aquest monòlogo i també aquesta final de futbol que també enguany, bueno, s'ha incluït dins les actes de les festes de Sant Jaume 2026, coincidint aquest mundial. Avui partit, a partir de les 9, amb Argentina-Espanya, Espanya-Argentina, a veure què passa. Bueno, donar les gràcies a la Miquel Alsina, el nostre regidor, que ens ha xerrat molt per damunt del programa de festes, i gràcies també a Mari Llorenç. Seguim amb aquest programa especial, primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume 2026 del Castell. Gloria a Sant Jaume!

Manu, i tenim el telèfon obert perquè avui que faguem aquest primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume i encara no es queden moltes coses per comentar, tenim aquest sorteig que ja és el tercer sorteig que fem, objectes relacionats amb les festes de Sant Jaume del Castell. Ens han cridat dues persones, en Nanis Fortuny amb el nombre 1, na Juana Plaça amb el nombre 2, però encara podem rebre més cridades. 971-36-85-63. Seguim amb el programa i seguim amb el telèfon obert. Bueno, i ara, estimats oients, seguim xerrant de més cosetes de ses festes. Antes de que vingués de Mari Llorenç, estem xerrant de l'aigua ros, aquesta aigua de roses, que s'abaneix ses completes solemnes dissabte de ses festes, i a la missa de caixers, que se reparteix entre els membres de la col·locada i també entre els assistents. Se presenta dins la morratxa, aquest recipient de vidre, o amb un porró. S'aigua de roses, s'aigua ros.

ja és Sant Jaume. Sa música sona, el castell fa festa, el primer coet esclatat. Sonen ses campanes, sa pomada vola, estem tots ben animats. Vella melodia, es fa viola entona, el replec ha començat. Els cavalls que voten, caixers que emocionen, Sant Jaume ja ha arribat. Els gegants ja ballen, s'esplanada vessa, ha començat el pregó. Cançons molt alegres, el ranxo geganta, el poble vota d'emoció. Hi ha moltes ganes, fan serenades, tot l'any ho han desitjat. Anirem a la isla, a Cal Los i a l'Espanya, on sempre serem ben arribats.

0: Unes festes de Sant Jaume del Castell que, igual que els altres pobles que ja han visitat en aquest començament d'estiu, Ciutadella de Menorca, en ses festes de Sant Joan, ses festes de Sant Martí des Mercadal i Sant Antoni Abat de Fornells, també Sant Jaume del Castell també té sa seva nostàlgia.
1: I sa lluna sempre en riu i en diu que no.
0: Sa nostàlgia d'aquells antics balls encantats que es feia al castell. Allà, per al segle XVIII, balls encantats. A sa plaça esplanada del castell, allà on rebien nombrosos balladors que esperaven aquest gran acte popular de l'Ajuntament. Els balls encantats.
1: Tot

la nostàlgia d'èpoques passades i de Sant Jaumes passats. Quan va aparèixer l'associació El Durito i el que se va arribar a fer des d'aquesta associació amb un duro. Aquelles colcades amb pocs cavalls, cavalls de feina.

0: Aquelles festes antigues, passades entanyables, on hi havia el joc de la rata, on hi havia les paradetes d'aquesta fira amb les turroneres, on hi havia una ruleta, on hi havia neules, i tenim una cridada. Bones tardes.
1: Bones tardes, Santi. Bones tardes.
0: Hola, Marga, com estàs? Hola. Gràcies
1: molt
0: per
1: bé,
0: cridar.
1: Perdona, no podia cridar. Te sentia, però no podia on estar. Molt bé, molt de calor amb tothom, però bé, gràcies a Déu. Escolta, bueno, el guapo que comptes les coses, Santi, carinyo.
0: Bueno, Marga, aprofitant per felicitar-te per demà, que és el teu sant. Demà és Santa Margarita.
1: Gràcies.
0: Santa Margarita.
1: I tu per dissabte, Santi, per dissabte
0: sí,
1: Sant Jaume, no?
0: Sí, però bueno, vindrem. Antes de que arribi Sant Jaume arribarem. Tenim que tornar dimarts sí. I tenim que tornar divendres i tenim que tornar diumenge, aquí ve, i bueno.
1: Benissi, molt bé, Santa, dia Santana. Pues molt bé, Santi, molt, molt bon programa. Vull donar les festes a tothom que us... que vos escolti, moltes gràcies per estar aquí amb aquesta calor que fa, Santi, que fa un desastre.
0: Bueno, aquí a Saladia fa bon estar.
1: Oh, té molt de calor.
0: Però bueno,
1: enguany n'he passat molta, però bueno, si siu, i mira.
0: I tant, estem en el juliol, i tant,
1: sí,
0: i tant,
1: prenda.
0: I tant.
1: Pues moltes gràcies, Santi, prenda.
0: Moltes gràcies. Pues...
1: A tothom que m'ho escolta, moltes gràcies, un saludo per tothom, Santi, i per tu sobretot moltes gràcies per estar aquí.
0: Igualment, Santi. I tens el nombre 3 per sorteig, vale? El nombre 3 per sorteig, a veure si tens sort. Una abraçada.
1: Gràcies, prenda. Una abraçada, prenda, te sent dimarts, gràcies. Prenda.
0: Molt abraçada, adéu.
1: Adéu, carinyo, molt bon programa, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu. A tu.
0: Na Marga Lombardi, que no s'ha cridat després d'haver tingut en Mari Llorenç i en Miquel Alzines, nostre regidor. Bueno, seguim amb aquesta nostàlgia de Sant Jaumes passats, que res tenen que veure amb el que són avui en dia, però que moltes famílies tenen un gran tresor guardat amb aquestes fotos en blanc i negre. I aquests records que tenen gravats en el seu cor i en la seva memòria de Sant Jaumes passats. Una plaça esplanada davant intendència on s'ubicaven els jocs de la rata a muntar el passerius, una caseta de tir de perdigons amb en Marzo i una taula amb una ruleta, altres taules amb neules, amb coco remuat i amb xufletes en remull.
2: Les llàgrimes que cauen des del cel.
0: Allà cap als anys 60 va néixer un gran moviment del poble, un grup de veïns destacant entre ells en Pep i Josa, van organitzar el Durito. Amb aquesta iniciativa s'ha va adquirir la parella de gegants i escagats.

I també durant molts anys també va visitar el poble del Castell a Bartomeu Deià en Dinero, es fa violer. En les seves tonades de sa cucada, sa igorros, o es ball d'escòssil. Sembla que l'estem veient damunt sa somereta, anant més.

0: i xerrada col·locada a xerrar de junta de caixers i protocols. I no se'n recordam d'aquella primera junta de caixers que va aprovar els protocols de les festes de Sant Jaume.
1: No em puc dormir.
0: El caixer balda n'Àngel Marín Simón. Caixer capellà Josep Manguant Martínez. Caixer pagès Bartomeu Martín Pons. Caixer menestral Ernest Simonet Pons. I el caixer fadrí o sobreposat era Vicente Torres Alsina, conegut com en Cèltic.

juntes de caixers presidides per en Jaume Peralta o per en Ramon Sendan. Pau, descansi.

0: els teus ulls.
1: És feina de tots mantenir aquesta tradició i aquesta nostàlgia, perquè passen els anys i les festes tornen. Faró per als qui ja no hi són, i mantenir aquestes vivències que nos marquen la nostra vida.

Bueno, i avui en què estiguem emitint aquest primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume del Castell 2026, avui, des que han començat a les 4, també tenim un moment molt esperat en aquest programa i tradicional a altres espais d'aquesta casa, que és el repàs del Diari Menorca. El cas d'aquest Diari Menorca d'aquest diumenge de 9 de juliol del 2026, on s'ha venut, on els subscriptors i lectors habituals han adquirit avui el Diari Menorca en el preu de 2,70, que ha vingut acompanyat per Revistes Pronto i El Económico, que és el suplement d'economia. I ràpidament anem a fer un repàs de lo que no s'ha dit el Diari Menorca del dia d'avui. Molt de lectors i molt de subscriptors ja l'han llegit, però nosaltres avui encara tenim temps de fer un repàs ràpid i fugaç a lo que no s'ha dit el Diari Menorca avui.

Estem en Es Castell. I d'aquí una setmana arriben les festes de Sant Jaume. Es Castell. Molt a prop de Mo. Antic poble de pescadors. I per això sentirem el grup Sa Taverna, pescador de terres tranquil·les. Homenatge a la gent de la mà del poble d'Es Castell.

I enguany, també, amb motiu de les festes de Sant Jaume des Castell del 2026, des del programa de les festes, se recorda el 30 aniversari del grup 1 de Majorets, a la seva segona època, 1996-2026, des del Centre de Cultura Villa Carlos. Quan s'atraquen les festes de Sant Jaume, festes patronals del castell, nos en recordem també d'aquest aniversari, d'aquest grup de Majorets, a la seva segona època des del Centre de Cultura Villa Carlos, que es va crear l'any 1996, fa 30 anys. Xerrada Majorets. Tot una institució. També recordant avui aquests 30 anys del grup de Majorets. Acompanyats per sa banda de tambors i cornetes del Centre de Cultura Villa Carlos. Un grup de Majorets que va fer història des de que es va fundar allà per l'any 1973. Ses Majoretes.

Bueno, i estimats oients, des de les 4, des de les 4 des que vespre amb aquest primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume 2026, des de famosos a l'emissora Gloriós Sant Jaume 2026. Però això no té turai. Nos tornarem a sentir Ciro Vol dimarts, dia 21 de juliol. A partir de la 1:30 serem aquí amb el programa Nostres Bandes, amb un segon programa especial. Músiques per un nou Sant Jaume 2026. El castell amb festes. On incluirem dues connexions telefòniques, dues entrevistes al llarg del programa. Serà la nostra felicitació per la nostra audiència, el nostre poble del castell, de cara a les festes d'enguany.

I tornarem també diumenge. Sí, ho han sentit bé, diumenge 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim. A partir de les 4 amb aquest programa Famosos a l'emissora, especial dedicat a la festa de Santa Anna 2026, festa que les Fonts, es Castell, darrera jornada de festes es Castell. Però a part de xerrar de Santa Anna, es Castell, xerrarem d'altres festes que estan a punt d'arribar dins el mes d'agost del 2026. Les festes de Sant Cristòfol, de les corregudes, el Migjorn Gran, les festes de Sant Gaietà, de Llumassanes i els primers actes de les festes de Sant Llorenç, de l'Aió. Festa Vinixems. Ràdio es Castell 103.4 de la freqüència modulada, emissora municipal en els nostres costums, festes i tradicions. I ara en la ràdio maratón de festes patronals i populars d'estiu. Pròxima parada, es Castell, Sant Jaume.

Unes festes de Sant Jaume on no hi falta de res. Moments emotius, moments de retrobament, moments especials i solemnes, com sa missa de caixers o ses solemnes completes a sa parròquia de Nostra Senyora del Roser. Moments de protocols, reprec, jaleo, entrega de canyes verdes i quareta d'argent o de plata, darrer tot de Fabiol, o primer tot de Fabiol. Actes deportius, actes culturals i tradicionals, festes de barriada, sa fèria o sa fira d'atraccions, deports, música, traca fallera, castell de focs artificials,

I ara, ràpidament, estimats oients, m'anem a centrar-nos en els dies principals de les festes del castell, les festes de Sant Jaume. Perquè en el començament del programa, el que hem fet ha estat xerrar del que se fa avui, el que se fa dilluns, el que se fa dimarts, el que se fa dimecres, i ho han deixat fins dia 23, però no s'han deixat els dies grans de les festes. Ràpidament anem a comentar el que se farà en aquests dies grans.

0: Bonanàmenes 24 de juliol, divendres, a les 8 des de matí, l'Ajuntament del Castell convida a esberenar de caixers i cavallers, i molt especialment en els cavallers del Castell aquí, dels anys anteriors a la plaça del Mercat. A les 9 des de matí, programació especial de Ràdio Castell, que pots sintonitzar des de 103.4 FM o des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o des de Ràdio Garden. A les 10 des de matí, primer tot de Fabiol des de la porta de l'Ajuntament. El pregoner municipal anunciarà pels carrers d'Espau l'inici de les festes i la Junta de Caixers farà el seu recorregut per convidar totes les associacions i en el poble en el gloriós Sant Jaume. A les 12 del migdia, sortida de la xaranga o del grup Bombay Tenim des de l'esplanada i per la carrers per el poble. A les 15.45, repleta la cocada. A les 5, descabeix per repicada de campanes i dispar de morterets per la carrers de gegants. En la colla de gegants del Castell, grup de grellers del Castell, banda de música del Mitjor Gran i colles de gegants convidades acompanyades per la xaranga de músics de Menorca. A les 7 des que vespre, a les 19 hores, solemne completes en honor a l'apòstol Sant Jaume a la paròquia del Roser. A les 8, jaleo davant l'Ajuntament en la banda del Mitjor Gran. A les 12 i mitja, rebelda o verbena amb el grup Guateque Maravillas i a continuació, Jorge Ouse Events, Preto i Richie DJs a l'esplanada. Dia de Sant Jaume, dissabte 25 de juliol, a les 7.45, replec de la cocada. A les 8, Diana Floreada, en José i sus muchachos, sa banda. A les 8 i mitja, sortida de gegants, Sant Jaume i Roser, en sa colla de geganters i grellers. A les 10.45, des de l'Ajuntament, pujada a sa parròquia per sa missa de caixers. A les 11, missa solemne de caixers. A les 12, potenta traca i donarà inici a la davallada en frases menorquines, hostileria de Sant Jaume, una acompanyada de la comitiva per l'agrupació de músics de Menorca. A continuació, jaleo i entrega de les canyes verdes en cuaretes de plata. En acabar, el jaleo i l'entrega de canyes verdes hi haurà la tradicional beguda de caixers a la sala de plens de l'Ajuntament i repartiment de seig gorrós. A les 8 del vespre, corregudes en el carrer d'esport. A les 9, de l'etot de Fabiol davant l'Ajuntament. I a continuació hi haurà verbena amb el grup Jukebot Band, DJ Ivan Belier i Fandango I Stars a la plaça Esplanada. Diumenge 26 de juliol, dia de Santa Anna, festa a Calesfonts. A les 5, jornada d'activitats nàutiques, piragüisme per fiets i fietes, capellet, regata piragüisme, regata vela i la tradicional travessada en esport nedant, organitza Club Nàutic Villa Carlos. A les 9 i mitja, actuació de la Joana Pons, les seves guitarres. I a les 11 del vespre, si es tens, s'acompanya i no hi ha elevades temperatures o vent, es farà el castell de focs artificials des de la Isla Plana. Divendres 31 de juliol, a les 8 i quart del vespre, corregudes de trot en cavalls especial Sant Jaume i Hipòdromo Municipal de Mó. Organitza Societat Hípica Amigos del Nove Bruto. I finalment, dissabte dia 1 d'agost, a les 5, torneig Blic Sant Jaumet d'Ajedrez a Cala Corp. Inscripcions gratuïtes 30 minuts abans de l'inici del torneig. Organitza la secció d'Ajedrez del Centro de Cultura Villa Carlos del Castell. Dilluns, dia 3 d'agost, de les 7 i mitja del vespre a la 1 de la matinada, mercat de nit, zona de dalt, Cales Fonts. I de les 9 a les 11, música Under de Molly de Moulink en la Freestone Bar i el bar Sant Mamés. De dia 4 a dia 15 d'agost, exposició de pintura, escultura i ceràmica, sincronies a càrrec de n'Arnald Escandell, na Juan Escandell, na Mònica Escandell, na Sílvia Escandell, Antoni Comila, na Mata Sales, Marc Vinent, na Betis Martínez, inauguració dimarts dia 4 d'agost a les 8 del vespre, horari de les 5 i mitja a les 9. Grup artístic, sincronies, la sala polivalenta Xula i Et. I finalment, dimarts dia 11 d'agost, a les 9 del vespre, mostra de dansa amb en Rolando Salomé, en Alejandro Fuster i el col·lectivo Globo. Triaude de Galícia organitza Menorca en dansa a Cala Corp. Bueno, per això és el programa de les festes de Sant Jaume del Castell 2026 amb els dies grans. que és enguany, és divendres 24, dissabte de Sant Jaume, dia de Sant Jaume dissabte, dia 25, i Santa Anna és diumenge 26. Però el programa s'allarga fins l'11 d'agost.
1: Arriba a ordre un dia de sang coralçat.
0: Bueno, tenim el telèfon obert per si qualcú més vol participar en aquests sorteig, aquests objectes que tenen que veure amb les festes de Sant Jaume del Castell. Enguany el programa, avui el programa va del Castell, va de Sant Jaume, i han tingut tres cridades. Nombre 1, en Nanis Fortuny. El nombre 2, en Juana Plaça. El nombre 3, en Marga Lombarte. Però encara podem rebre fins les 8 i 20 més cridades. 971, 36, 85, 63. Estem escoltant a Joana Pons, que serà l'artista que ens animarà el dia de Santa Anna a Cales Fonts. Diumenge aquí ve.

Bueno, com he dit en el començament del programa, quan han fet l'apartat d'agenda en Gerard, de que després de que aquest cap de setmana hagin celebrat fins demà les festes de Sant Martí del Mercadal, pues la pròxima setmana, com he dit, les festes de Sant Jaume del Castell, divendres, dissabte i diumenge, però també

Va, per Espalva de Fornells, que es pròxim cap de setmana de la setmana que ve celebrarà les seves festes en honor a Sant Antoni Abat. Bones festes, Fornells, bones festes de Sant Antoni Abat. La setmana que ve.

I després d'aquesta cançó dedicada a sentir poble de pescador, Sevilla de Fornells, amb en Jordi Viola i el seu grup, ja que els pròxims cap de setmana són les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, nosaltres seguim amb el programa especial Gurriot Sant Jaume 2026, aquest primer programa especial d'enguany, i acabarem amb un homenatge a la música de Los Parranderos. Clar, xerades Castell, xerades sentir poble de pescadors, et xerar també i recordar a Los Parranderos i la seva música. Pregària marinera.

I mentre et sona sa música recordant els palanderos, hem de recordar que ja no admitim més cridades per entrar en el sorteig, perquè, com hem dit, aturarien a les 8:20. Per tant, el telèfon ja està aturat. I hem de recordar que han rebut al llarg de tot el programa avui, que han tingut col·laboracions com cada diumenge de mes, la Mari Llorenç, i avui també l'assistència, una estoneta del nostre regidor, Miquel Alzina, que no s'ha xerat molt per damunt de les festes de Sant Jaume i el programa d'enguany. Ha rebut tres cridades, el número 1, Nanis Fortuny, el número 2, de Juana Plaça, el número 3, de Marga Lombarte. Són tres les cridades que opten en aquest concurs sorteig d'avui. Seguim escoltant aquestes músiques que no recorden a los parranderos per agària marinera.

0: Moltes gràcies.
1: Atenció. Ja tenim guanyadora. En aquest cas és guanyadora. I la guanyadora és el nombre 2 de Juana Plaça. Juana Plaça s'endú aquests objectes que tenen que veure un poquet amb les festes de Sant Jaume. Des Castell.

0: Joana Plaça, li farem arribar els seus objectes, els seus regalos.
1: Esperava la pobreta veure passar el vapor.
0: Que espero que ets a pugui disfrutar antes que arribin ses festes.
1: Fins que el veia sense treva i se'n tornava que seva sempre dolça.
0: Moltes gràcies a Ana Marga Lombarte, moltes gràcies a Nanis Fortuny per participar del nostre programa, que durant aquests mesos d'estiu, juny, juliol, agost i setembre, seguirem fomentant les nostres festes patronals i populars d'estiu.
1: A voltes col de bacina es cometia l'anciana.
0: I contents de les seves cridades i aportacions. La guanyadora d'avui ha estat na Juana Plaça. El nombre 2.
1: Dijous qui ve ja vindrà.
0: I la setmana passada va ser en Nanis Fortuny, que se m'endú a regalos amb el nombre 2. Regalos que venien des de Mercadal i Fornells. I es passat mes de juny va ser en Diego Pascual, amb uns regalos que venien des de Ciutadella de Menorca. Bueno, molt repartit, de moment.

Ràdios Castell en ses nostres costums, festes i tradicions. I ara, al llarg d'aquests mesos de juliol, agost i setembre, antes de que arribi sa tardor, antes de que arribi s'otoño, seguim amb aquesta ràdio maraton de festes patronals i populars. Encara nos queden molt de pobles per visitar i moltes festes que viure. Nos quedam a Castell, en ses festes de Sant Jaume, 2026 i Santa Anna. Però recordin que dissabte que ve i diumenge i dilluns de la setmana que ve, de la pròxima setmana, seran ses festes de Fornells, Sant Antoni Abat. Que diumenge celebrarem Santa Anna i debaixarem a Cales Fonts des del nostre programa. Però també visitarem el poble del Mitjor Gran en les pròximes festes a principi del mes d'agost, Sant Cristòfol de ses Corregudes i les festes de Sant Gaietà de Llumassanes, que les trobarem el segon diumenge de mes d'agost. I els primers actes de ses festes de Sant Llorenç a l'Aió, festa a l'ermita de Vinixens.

tornarem a estar amb vostès dimarts. Ja ho saben, dimarts 21, a partir de la 1:30, arrencarà el programa Nuestras Bandas, amb el segon programa especial de les festes de Sant Jaume 2026. Músiques per un nou Sant Jaume al Castell. On incluirem dues connexions telefòniques, dues entrevistes per telèfon dins el mateix programa. I tornarem a estar amb tots vostès també diumenge dia 26 de juliol a partir de les 4 des d'aquest espai. L'especial que farem dedicat a la festa de Santa Anna a Calesfonts i aquestes festes que trobarem a principis del mes d'agost. Seguim amb aquesta ràdio marató de festes. Fins aquí aquest primer programa dedicat a les festes de Sant Jaume del Castell. Aquest programa de Gloriós Sant Jaume 2026. Que tindrà una segona part i l'emitirem dimarts.

Et deixem amb estil musical. Recordin que a les 9 del vespre hi ha el gran partit del Mundial. La final d'avui amb un duelo de titanes. Argentina, Espanya, Espanya, Argentina. Que gani, que guanyis millor. Molta sort a la nostra selecció espanyola. Disfrutar dels espectacles des de casa seva o des dels diversos pobles que han muntat aquesta minifesta, aquesta pantalla gegant, a Castell, a Sant Lluís, a Aló, a Mó, a Mercadal. O des de casa seva, còmodament.

Demà dilluns, dia 20 de juliol del 2026, si tot va bé, arrencarà la programació miscel·lània matinal amb Antoni Pons Coll. Felicitats a totes les margarites que demà fan festa. Entram demà a la setmana de Santa Margarita, de Santa Maria Magdalena, que serà dia 22 de juliol, dimecres, de Santa Cristina, el 24, en divendres, la setmana de Santiago, de Sant Jaume, el dissabte 25, i de Sant Joaquim i Santa Anna, el diumenge 26 de juliol. Tots els qui feu festa aquesta setmana i han dit el nom de sant o santa, moltíssimes felicitats, igual que els qui celebreu cumpleaños o aniversari aquesta setmana. No deixeu de sintonitzar Ràdio Castell una setmana més, que sigui la setmana de les festes del Castell Sant Jaume. Ja sabeu que se pot sintonitzar des de la 103.4 de la FM, entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o des de Radio Garden. Bueno, i fins aquí aquest programa d'avui, Famosos en la emisora, Extra Verano 2026, presentat, coordinat per servidor de vostè, Santi Seguí Torres. Avui, primer programa especial dedicat a les festes de Sant Jaume del Castell 2026. Gràcies per l'escolta, gràcies per la fidelitat, gràcies per l'acompanyament, gràcies a na Mari Llorenç, gràcies al nostre regidor, a Miquel Alsina Agudo, Miquel Alsina Agudo, a vostè, a tu que m'ha escoltat, i com no, a les persones que avui no s'han cridat, que són una representació de l'estimació que té la nostra audiència per Ràdio Es Castell. Nanis Fortuny, Juana Plaça, Margarita Lombarte. Que tingueu molt bon final de diumenge, que Espanya tingui molta sort, que ho passeu molt bé, sobretot precaució aquests dies de calor, beure molta aigua, estar a la sombra, no fer estragos i no deixar de sintonitzar Ràdio Es Castell. Els que esteu de vacacions, pues a passar-ho bé, a disfrutar de les nostres costums, de les nostres tradicions, ha començat la temporada de festes, i fer una volta per als nostres pobles, per les platges, o viatjar. Bona setmana a tots, fins dimarts i fins diumenge, si Déu vol. Bona nit, gràcies.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Gràcies. Bona nit.
1: Tarambana Menorca, en Calas Fons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
2: Des de la immobiliària, desitjam unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: I un pagès de Mester, un missatge per llaurar, el primer que va trobar. Ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé en tenir un bon bestiar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Skestell. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.